L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: break my heart.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: 360.
1: Una baralla multitudinària a Lloret de Mar ha deixat quatre joves ferits, tres d'ells per arma blanca, durant la matinada de diumenge. Un dels ferits continua ingressat a l'Hospital Trueta de Girona en estat greu però estable, després de ser operat dues vegades.
2: Es pot efectuar una compraventa encara que l'immoble tingui càrregues o deutes pendents, però és molt important detectar-los i deixar-los resolts abans de signar. Per exemple, pot existir una hipoteca, cosa molt habitual, poden haver-hi rebuts pendents de la comunitat o inclús algun embargament. En molts casos, aquests deutes es cancel·len al mateix moment de la venda, utilitzant part de l'import que paga el comprador.
3: Girona, segona província amb més detinguts per ocupacions, va sumar 982 arrestats o imputats l'any passat.
4: Va ser la filla del rei del rock i la dona del rei del pop. No està mal aquesta dualitat.
1: No sé si algú li va arribar a preguntar per això. Com te sents sent la dona del rei del pop?
4: La filla del rei del rock i la dona del rei del pop. Si li preguntes 12 mesos després, et diria que ni fu ni fa, perquè es van divorciar un any més tard.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.
5: Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Una baralla multitudinària a Lloret de Mar ha deixat quatre joves ferits, tres d'ells per arma blanca, durant la matinada de diumenge. Un dels ferits continua ingressat a l'Hospital Trueta de Girona en estat greu però estable, després de ser operat dues vegades.
2: Es pot efectuar una compraventa encara que l'immoble tingui càrregues o deutes pendents, però és molt important detectar-los i deixar-los resolts abans de signar. Per exemple, pot existir una hipoteca, cosa molt habitual, poden haver-hi rebuts pendents de la comunitat o inclús algun embargament. En molts casos, aquests deutes es cancel·len al mateix moment de la venda, utilitzant part de l'import que paga el comprador.
3: Girona, segona província amb més detinguts per ocupacions, va sumar 982 arrestats o imputats l'any passat.
4: Va ser la filla del rei del rock i la dona del rei del pop. No està mal aquesta dualitat.
1: No sé si algú li va arribar a preguntar per això. Com te sents sent la dona del rei del pop?
4: La filla del rei del rock i la dona del rei del pop. Si li preguntes 12 mesos després, et diria que ni fu ni fa, perquè es van divorciar un any més tard.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITB a Control Auto ITB.
4: Home.
3: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITB de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITB.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
7: Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
8: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
9: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important o quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
10: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
11: Una baralla multitudinària a Lloret de Mar ha deixat 4 joves ferits, 3 d'ells per arma blanca, durant la matinada de diumenge. Un dels ferits continua ingressat a l'Hospital Trueta de Girona en estat greu però estable, després de ser operat 2 vegades.
12: Es pot efectuar una compraventa encara que l'immoble tingui càrregues o deutes pendents, però és molt important detectar-los i deixar-los resolts abans de signar. Per exemple, pot existir una hipoteca, cosa molt habitual, poden haver-hi rebuts pendents de la comunitat o inclús algun embargament. En molts casos, aquests deutes es cancel·len al mateix moment de la venda, utilitzant part de l'import que paga el comprador.
13: Girona, segona província amb més detinguts per ocupacions, va sumar 982 arrestats o imputats l'any passat.
14: Va ser la filla del rei del rock i la dona del rei del pop. No està mal aquesta dualitat.
15: No sé si algú li va arribar a preguntar per això. Com te sents sent la dona del rei del pop?
14: La filla del rei del rock i la dona del rei del pop. Si li preguntes 12 mesos després, et diria que ni fu ni fa perquè es van divorciar un any més tard.
10: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Matí 360.
6: Una baralla multitudinària a Lloret de Mar ha deixat 4 joves ferits, 3 d'ells per arma blanca, durant la matinada de diumenge. Un dels ferits continua ingressat a l'Hospital Trueta de Girona en estat greu però estable, després de ser operat 2 vegades.
7: Es pot efectuar una compraventa encara que l'immoble tingui càrregues o deutes pendents, però és molt important detectar-los i deixar-los resolts abans de signar. Per exemple, pot existir una hipoteca, cosa molt habitual, poden haver-hi rebuts pendents de la comunitat o inclús algun embargament. En molts casos, aquests deutes es cancel·len al mateix moment de la venda, utilitzant part de l'import que paga el comprador.
8: Girona, segona província amb més detinguts per ocupacions, va sumar 982 arrestats o imputats l'any passat.
9: Va ser la filla del rei del rock i la dona del rei del pop. No està mal aquesta dualitat.
10: No sé si algú li va arribar a preguntar per això. Com te sents sent la dona del rei del pop?
9: La filla del rei del rock i la dona del rei del pop. Si li preguntes 12 mesos després, et diria que ni fu ni fa perquè es van divorciar un any més tard.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dimecres 27 de maig del 2026.

0: Doncs això, Another Cup of Coffee és segurament el que molts de nosaltres necessitem a aquesta hora del matí. 8 del matí, 5 minuts, què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dimecres.
1: Matí 360.
0: Serà la música, el so de Paul Carrack al capdavant dels Mike and the Mechanics, la seva banda amb la que va triomfar als anys 90, abans de també triomfar en solitari amb altres cançons. Comencem el Matí 360 d'aquest dimecres 27 de maig del 2026, al 100.3 i 96.2 de l'FM Ràdio Marina i també al nostre portal de continguts digitals a marina360.cat. Aquí fins a les 10 us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme. De fet, d'aquí fins a les 9 tenim diversos temes per explicar-vos l'actualitat, la mobilitat, també l'agenda d'activitats, el repassar les portades als diaris amb l'Isabel González. Avui també parlarem de l'espai protegit Pinya de Rosa a Blanes. Parlarem amb Joan Mora Crespo de l'entitat SOS Costa Brava. Van oferir el passat dissabte a Blanes una xerrada per actualitzar la informació referent a aquest espai protegit de Pinya de Rosa. En parlarem d'aquí uns minuts també al Matí 360. I avui també és dimecres i tenim la secció en clau d'opinió d'en Josep Borrell, la nova normalitat. Tot això en aquesta primera hora, a més de bona música. També a partir de les 9, la Montse Rico arriba, com sempre, amb tota l'actualitat musical i cultural i també el viatge en el temps musical del DeLorean per saber què passava, quines eren les notícies més destacades del món de la música de fa uns quants anys. Salutacions, doncs, de tot l'equip que fa possible aquest programa cada dia, l'Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Comencem, doncs, amb el resum de l'actualitat de les darreres hores.

Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi. La iniciativa dona continuïtat a la campanya Diguin el que diguin Som de Lloret, impulsada els darrers anys, i torna a apostar per veïns i veïnes del municipi com a ambaixadors de la destinació. La campanya posa en valor els atractius paisatgístics, culturals, gastronòmics i de lleure de Lloret de Mar i es difondrà a través de ràdio, televisió i formats digitals. Segons l'alcalde, Adrià Lamelas, la iniciativa busca reforçar el vincle emocional entre la ciutadania, el territori i els visitants. I un grup d'alumnes de quart de primària de l'escola Sa Forcanera de Blanes han creat una gimcana familiar per donar a conèixer els principals atractius patrimonials de Blanes i fomentar el turisme familiar al municipi. La proposta, presentada amb el nom de Blanes us espera, estarà disponible gratuïtament a l'oficina de turisme i s'adreça especialment a famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. Els escolars han participat en tot el procés de creació, des del disseny de les proves fins a l'elaboració del material necessari amb elements fabricats al Laboratori Tecnològic de l'escola. La gimcana inclou 12 proves per descobrir espais patrimonials i culturals de Blanes mentre les famílies resolen reptes i activitats. 8 del matí, 8 minuts. Tenim altres qüestions destacades per explicar-vos aquest dimecres 27 de maig. El centre d'acollida d'animals de la selva, situat a Tossa de Mar, ha registrat una disminució global d'entrades d'animals durant el darrer any, passant dels 744 als 644. Són xifres corresponents a la memòria del centre del 2025 que s'han presentat aquesta setmana. D'aquestes, també destaca l'èxit en el retorn als domicilis, situant-se en un 55% les recuperacions dels gossos pels seus propietaris. A més, el centre també ha propiciat que 236 animals siguin adoptats per noves famílies. En la memòria d'activitats també s'especifica que Vidreres, Massanet i Lloret continuen sent les localitats amb més activitats, representant gairebé el 50% de la totalitat, tot i que la comarca de la Selva Apunten està protagonitzant una tendència a la baixa. Des del centre han informat, a més, que l'Ajuntament de Tossa oferirà 500 metres quadrats nous a l'entitat per a patis d'esbarjo per als animals. I Vidreres celebrarà els dies 30 i 31 de maig una nova edició de la Festa de les Flors amb activitats culturals, musicals i familiars repartides per diferents espais del municipi. La programació començarà dissabte amb la Fira d'Artesania i tallers demostratius al carrer Catalunya, a més d'actuacions musicals i activitats infantils. També s'inaugurarà l'exposició de flors i racons florals a la plaça 1 d'octubre. Entre les propostes del cap de setmana hi haurà trobades de batucades, tallers participatius, tastos de vins, espectacles familiars i concerts. La festa es tancarà diumenge amb el lliurament de premis del concurs floral i un concert de la Jove Orquestra de la Selva. Durant tot el cap de setmana també es podran visitar exposicions i treballs decoratius en diversos edificis del municipi. I a aquesta hora també us expliquem un parell de temes d'àmbit general.

El Departament d'Educació ha proposat un nou complement salarial lineal per tot el professorat amb els 78,6 milions d'euros previstos inicialment per a complements de càrrecs específics. Segons els sindicats, l'increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que l'Educació assegura que la xifra no arriba als 40 euros. El Departament també s'ha mostrat disposat a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar durant les retallades. Les propostes s'han plantejat en una nova reunió de la mesa sectorial celebrada ahir, vigília de la vaga convocada a Catalunya. Tot i que la trobada ha acabat sense acord, sindicats i administració asseguren que han acostat posicions i que les negociacions continuaran avui a la tarda. I els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea han reiterat la voluntat de protegir el sector agroalimentari davant l'impacte del context geopolític internacional. Durant la reunió celebrada aquest dimarts a Brussel·les, la ministra d'Agricultura de Xipre, Maria Panayiotou, ha advertit que els productors, els consumidors i la seguretat alimentària es troben sota pressió. Els responsables europeus han defensat la necessitat d'impulsar acords comercials justos i han abordat també la situació de les reserves d'emergència. Tant la Comissió Europea com el govern espanyol consideren que els recursos actuals són insuficients i reclamen incrementar-los. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dimecres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui cel serè, tot i el pas d'alguns núvols alts al llarg del dia. Les temperatures màximes segueixen a l'alça i se situen ja entre els 27 a les poblacions de la costa i els 33 cap a l'interior. Teniu més informació a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals, també cada hora als butlletins informatius de Ràdio Marina i als nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. 8 i 12, mobilitat. I a banda de la circulació intensa com cada dia al territori, en vies com la carretera de Blanes a Tordera o també la carretera C63 i la Nacional 2, el seu pas pels diferents municipis de la Selva i el Maresme, també hem de destacar vies ràpides amb problemes per circular, com per exemple la C60, que connecta el Maresme amb el Vallès, a l'alçada de Mataró. En aquest cas tenim un quilòmetre de circulació amb retencions, però més amunt, a la Roca del Vallès, per agafar l'enllaç amb l'AP7. També a Badalona, a la C31, la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, presenta un quilòmetre de circulació amb retencions a aquesta primera hora del matí, i com cada dia també les rondes a Barcelona i el nus de la Trinitat també presenten circulació complicada amb retencions. I pel que fa al servei de Rodalies, de moment Rodalies a Catalunya no informa de problemes greus a les línies que travessen el nostre territori. Això sí, hi ha una reprogramació de l'oferta a partir del 4 de maig a les línies R11 i RG1 i també R2 Nord per obres que es fan entre les estacions de Flaçà i Sant Miquel de Fluvià a les comarques gironines. Minut i pocs segons per arribar a un quart de 9 del matí. Seguim ara amb el so d'Ivamax.

0: Aquest és un clàssic una mica amb majúscules, eh? Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, un tema també de pel·lícula que recordem a les 8 del matí, 20 minuts d'aquest dimecres 27 de maig al matí de 60 de Ràdio Marina. Anem amb l'agenda d'activitats i destaquem a Blanes el cicle de concerts Música a l'Esperança tots els divendres de maig a partir de les 10 del vespre a la sala, millor dit, a la Capella de l'Esperança. També és aquest divendres el darrer dels concerts. Per altra banda, destaquem a Lloret fins al 31 de maig les jornades gastronòmiques a l'Arròs i participen 18 establiments diferents i l'Escola d'Hostaleria, i també hi ha l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret que es pot visitar fins demà 28 de maig a la Casa de Cultura. Per altra banda, a Vidreres aquest cap de setmana, abans en parlàvem a les notícies, 30 i 31 de maig, Festa de les Flors amb un ampli programa d'activitats, i també aquest proper cap de setmana hi ha la mostra de catifes de flors naturals a Arbúcies. Acabarem destacant, malgrat fins al el 7 de juny, celebren la Setmana de la Natura amb diferents activitats programades. I també aquest cap de setmana, malgrat 29, 30 i 31 de maig, hi ha una nova edició del Solidarity Park 2026. 8 i 22 minuts del matí d'aquest dimecres.
1: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
2: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
6: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.
7: Ràdio Marina.
6: Matí 360, l'entrevista del dia.
0: El passat dissabte, l'entitat SOS Costa Brava va oferir una xerrada a Blanes per explicar la situació actual de l'espai protegit Pinya de Rosa del municipi. Tenim al telèfon a Joan Mora Crespo, qui és membre d'aquesta entitat de SOS Costa Brava. Joan, bon dia, benvinguts.
8: Hola, bon dia.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres. I per intentar posar una mica de llum, no, doncs, a quina és la situació actual d'aquest espai protegit, un espai protegit, almenys sobre el paper, de Pinya de Rosa. Ens fas 5 cèntims d'una mica del que vau explicar en aquesta xerrada dissabte a Blanes?
8: Sí, doncs la idea era aprofitar l'altaveu que ens donava la Fira d'Entitats de Blanes per fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè, com bé has dit abans, és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica, doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció, no? Va ser un espai que es va protegir a l'any 2003 per llei i portem, doncs, 23 anys esperant que s'aprovi un consell rector, un pla d'usos de paratge i que tingui una dotació pressupostària, no? I això és una cosa que és extensiva a la majoria de paratges protegits de la Costa Brava, no? Llavors la nostra denúncia anava una miqueta en el sentit de que actualment ens trobem en un moment crític, perquè si bé la finca doncs, l'hem aconseguit protegir de l'urbanització, el que és el jardí d'aquesta propietat, que és un patrimoni cultural i botànic dels més importants que tenim, i des de per als blanencs doncs, és una cosa que portem molt, molt a dintre, molt nostra, doncs actualment l'han tancat, no? I estem doncs, intentant fer pressió perquè no es perdi aquest patrimoni.
0: És un espai que forma part, en un principi, de la xarxa Natura 2000, no? Com tants altres espais del territori, a diversos punts de la selva del Maresme, també. Què significaria sobre el paper aquesta protecció que atorga la xarxa Natura 2000?
8: Bueno, a part de xarxa Natura 2000, també és un espai natural protegit amb una de les proteccions més elevades que hi ha, que és paratge natural d'interès nacional, i aquesta protecció s'otorga a espais petits amb un alt valor natural, no? En aquest cas estem parlant de l'únic espai sense construir que queda tota la costa, a la costa de Blanes, no? Del nostre municipi, i clar, els usos que hi ha permesos aquí estan molt restringits. I s'ha de conservar i potenciar els valors que existeixen. Llavors, ara mateix, el problema que ens trobem és que hi ha un conflicte entre l'administració i la propietat actual que està repercutint en la conservació d'aquests elements culturals, arquitectònics, patrimonials que tenim a la nostra vila i que, bueno, que sempre ha sigut un orgull per Blanes dir que érem l'únic poble que tenia dos jardins botànics, no? I ara mateix doncs, estem intentant forçar aquesta negociació entre administracions i propietats perquè és fàcil que el que diu la llei, que és mantenir aquests valors culturals i naturals.
0: Clar, passa com també altres, en altres àmbits, no? que s'aprova una normativa, Sí, s'aprova una normativa per protegir un espai, per dotar-lo d'una sèrie de recursos que finalment no acaben arribant, i llavors passa tot el contrari, que allò s'acaba degradant més del que estava anteriorment.
8: Sí, el problema és que, com hem dit abans, doncs la llei

0: que es compleixi el que s'hauria d'estar complint des de fa aquests 23 anys, no? Que no pot ser que l'administració faci unes lleis i després la pròpia administració no sigui capaç o no hi hagi la voluntat de complir-les, amb el que això implica per espais d'aquest tipus, que en aquest cas doncs, és una propietat privada i, per tant, no tenim les eines ni per protegir-lo, ni la propietat tampoc té molt clar fins on pot arribar en la seva gestió.
1: Concretament, quina seria l'aspiració de Sos Costa Brava en quant a aquest espai? Quina seria la situació ideal que esperaríeu properament?
0: Sí, nosaltres el que volem és que l'administració arribi a un acord amb la propietat per a la reapertura, la conservació i la propietat d'aquest patrimoni, no? Actualment nosaltres, la Fundació Carl Faust i el Jardí Botànic de Mari Murtra estarien disposats a participar de la conservació i d'aquest espai, però evidentment doncs, fa falta un conveni amb l'administració i la propietat on es donin les pautes per poder dur-se a terme això. No? Això per nosaltres és el prioritari, perquè fins ara doncs, aquest espai ha anat fent, no? El jardí ha estat obert, ha estat més o menys conservat, tot i que no s'han fet grans manteniments, i ens trobem en un punt crític en què amb el tancament el deteriorament de l'espai és molt ràpid. No? I per això la urgència d'aquest moment d'arribar a una entesa entre propietat i administració. I això és el que reclamem, que no deixin passar més el temps i que es posin a fer el que toca, que és doncs, a protegir aquest espai que és tan important per tots el que el coneixem i per tot el poble.
1: Podríem veure en els propers anys una ampliació, entre cometes, del Mari Murtra, tot i conservant l'essència del Pinya de Rosa?
0: Bueno, són dos jardins molt diferents, no? I això és, bueno, és especular perquè primer s'hauria d'arribar a aquest acord, no? Estem parlant de gent amb molta experiència, amb les eines, amb el personal per poder-ho fer, i per nosaltres doncs, seria un gran èxit que es pogués arribar a un acord d'aquest tipus, però insisteixo que aquí l'administració ha de fer feina i ho ha de fer el més ràpid possible.
1: Segurament l'Ajuntament de Blanes és de totes les administracions els que menys eines en té, però heu parlat amb ells, què diuen?
0: Sí, l'Ajuntament sempre ha estat a favor d'això, de conservar i de mantenir l'obertura del jardí, però bueno, moltes vegades doncs, ens trobem amb conflictes d'interessos completament oposats. És a dir, per una banda, doncs, l'administració té molt clar què és el que diu la llei, què és el que es pot fer, i la propietat doncs, intenta interpretar doncs, la norma de la manera que més els afavoreixi. No? I no, durant tots aquests anys doncs, no s'ha arribat a un acord que sigui agradable per les dues parts. No? Per una banda, la propietat doncs, té intenció de reformar l'habitatge que ja existeix a Pinya de Rosa, i d'altra banda, doncs, la Generalitat diu que hi ha una llei que diu clarament què és el que es pot fer, i per tant, no és que no vulguin, simplement és que no es pot, no? Tot i que sí que se li permet doncs, fer una sèrie d'actuacions i bueno, en aquesta lluita portem molts anys i desgraciadament doncs, ara la mesura de pressió que té la propietat és aquesta, no? És intentar doncs, deixar que l'espai es faci malbé perquè doncs, l'administració es vegi forçada doncs, a arribar a un acord.
1: Ara que tenim convocatòria electoral a un any i poc vista, o un any vista, vaja, eleccions municipals, creieu que això pot influir en que s'accelerin algunes coses?
0: Bueno, la veritat és que tots els partits polítics de Blanes

0: sempre han tingut molt clar que volien preservar Pinya de Rosa amb els seus matisos sobre quin és el millor camí per arribar a aquesta protecció definitiva, no? Però, bueno, el fet de que hi hagi una selecció sempre fa que es treballi més intensament, no? Sobretot en els últims mesos, passant tots els aspectes i bueno, nosaltres també creiem que és una oportunitat per refermar aquest compromís amb el patrimoni blanenc per part de tots els grups polítics i, bueno, i també de la Generalitat de Catalunya.
1: Doncs seguirem de provar aquesta qüestió, per veure si hi ha algun tipus d'evolució en un tema que està, com deia en Joan Mora Crespo, aturat des de fa 23 anys, aquest espai Pinya de Rosa, un dels espais emblemàtics i amb un patrimoni destacat de Blanes. Joan Mora Crespo, de l'entitat SOTS Costa Brava, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
0: Molt bon dia, tant de bo puguem gaudir ben aviat d'aquest patrimoni tan interessant que tenim al nostre municipi. Moltes gràcies.
2: Matí 360.
3: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no

0: Seguim. Falten 4 minuts per 3 quarts de 9 del matí d'aquest dimecres. Anem ara a fer un cop d'ull a les portades dels diaris amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dimecres. Moment, com bé deia Josep Lluís, d'anar al quiosc per tal de conèixer quines són les notícies més destacades del dia d'avui que podem trobar a les diferents portades dels diaris. Comencem la nostra ronda, com sempre, amb el diari de Girona, on en titular diuen macrooperatiu antidroga en 12 municipis. De fet, ho avançàvem, ho explicàvem ahir en un dels butlletins informatius. Ara ja podem donar dades més específiques. Expliquen que els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu. A més, en portada del diari, el sector immobiliari, diuen, detecta un refredament dels preus. Passem a la portada del Punt Avui. Sabadell vol aixecar el vol. Aquest és el tema del dia del diari. Escriuen empreses i operadors de l'aeroport reclamen a Aena les inversions previstes al 2001 mentre s'hi vol impulsar un hub d'innovació aeronàutic. I també entrevista avui a Gustavo Deco, professor d'investigació i crea la Universitat Pompeu Fabra, qui diu el cervell és potser l'òrgan més reactiu que existeix. Passem a la portada de La Vanguardia. Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial, diuen, Illa advoca per continuar la legislatura. I també en fotografia inclosa, Europa es resigna a la calor extrema. La Vanguardia escriu, països com França i el Regne Unit es comencen a habituar a la calor extrema fins i tot abans de l'estiu. França va informar ahir de 8 morts per la calor. Passem al periòdico. Indra elegeix Requesens com a conseller delegat. És un dels titulars destacats. I un altre, els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Àndic previ a la caiguda. I acabem i ho fem com sempre amb el diari ara. Sindicats de mestres i govern acosten posicions. I també he estat i sempre seré una culer. La davantera del Barça, Alexia Putellas, denuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades. Aquests són, doncs, els titulars més destacats que podem trobar a les diferents portades dels diaris d'avui dimecres 27 de maig.
0: Gràcies, fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: Minut i mig i tres quarts a 9 del matí d'aquest dimecres. Arriba el so de Meghan Trainor.

0: Els Counting Crows amb aquest Accidental in Love. En 11 minuts seran les 9 en punt del matí. Nosaltres seguim endavant, camí de l'hora en punt. Ara, amb l'espai en clau d'opinió de Josep Borrell i la nova normalitat. Borrell, bon dia.
1: Bon dia, Josep Lluís i audiència. Qualsevol dia d'aquests, algú haurà d'inventar el Nobel de màrqueting i comunicació política i donar-lo al geni que ha posat sobre la taula la idea de la línia orbital ferroviària. Un projecte que tardarà com a mínim de 15 a 20 anys a ser realitat i que representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys. Què ens ha passat? Crec que dues coses. La primera, que els partits independentistes han perdut pes específic a l'escena política catalana i espanyola, fins i tot sent decisius per tirar endavant determinades propostes legislatives. El seu paper ha estat el de comparsa i el d'anar acceptant propostes que no s'han materialitzat mai. La segona, que als ciutadans això ja ens és igual. Fins i tot els independentistes estem tan farts i acostumats a veure incompliment darrere incompliment, promesa trencada darrere promesa trencada, i que mai passi res. I això ens ha generat una capacitat de resistir aquestes decepcions sense estripar-nos les vestidures, i ara mateix gairebé sense ni pestanyejar. En fi, un altre dia parlaré dels mèrits, i ho dic sense ironia, de l'actual president de la Generalitat en aquest context d'una nova normalitat en què tot ens la bufa.
0: Gràcies, Borrell. Fins la setmana vinent.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
6: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vin al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
7: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
8: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
9: Matí 360.

7 minuts escassos i les 9 en punt del matí. Repassem informació, actualitzem informació sobre mobilitat. A hores d'ara, segons informa el Servei Català de Trànsit, 2 quilòmetres de circulació amb retencions a la C32, a l'autovista del Maresme, en sentit nord, en sentit Girona, entre Palafolls i Santa Susana. Hi ha 2 carrils tallats per obres que es fan a la calçada, en sentit, com diem, en sentit Blanes. També hi ha altres vies del territori amb circulació amb retencions, a banda de les habituals de cada dia a punts concrets com la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional 2. També, si ens acostem a l'àrea metropolitana de Barcelona, com cada dia laborable, circulació intensa i amb retencions per accedir a l'àrea metropolitana des de la Selva i al Maresme. I pel que fa a Rodalies, de moment informa Rodalies de Catalunya d'un canvi d'oferta de trens a les línies R11, RG1 i R2 Nord per treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià a les comarques gironines. Moment de fer un cop d'ull de nou a l'actualitat de les darreres hores.

0: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi. La iniciativa dona continuïtat a la campanya Diguin el que diguin Som molt de Lloret, impulsada els darrers anys, i torna a apostar per veïns i veïnes del municipi com a ambaixadors de la destinació. La campanya posa en valor els atractius paisatgístics, culturals, gastronòmics i de lleure de Lloret de Mar i es difondrà a través de ràdio, televisió i formats digitals. Segons l'alcalde Adrià Lamelas, la iniciativa busca reforçar el vincle emocional entre la ciutadania, el territori i els visitants. I un grup d'alumnes de quart de primària de l'escola Forcanera de Blanes ha creat una gimcana familiar per donar a conèixer els principals atractius patrimonials de Blanes i fomentar el turisme familiar al municipi. La proposta, presentada amb el nom de Blanes us espera, estarà disponible gratuïtament a l'oficina de turisme i s'adreça especialment a famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. Els escolars han participat en tot el procés de creació, des del disseny de les proves fins a l'elaboració del material necessari amb elements fabricats al laboratori tecnològic de l'escola. La gimcana inclou 12 proves per descobrir espais patrimonials i culturals de Blanes, mentre les famílies resolen reptes i també fan algunes altres activitats. El centre d'acollida d'animals de la selva, situat a Tossa de Mar, ha registrat una disminució global d'entrades d'animals durant el darrer any, passant de 744 a 644. Són xifres corresponents a la memòria del centre del 2025 que s'han presentat aquesta setmana. D'aquestes, també destaca l'èxit en el retorn als domicilis, situant-se en un 55% les recuperacions de gossos per part dels seus propietaris. A més, el centre també ha propiciat que 236 animals siguin adoptats per noves famílies. En la memòria d'activitats també s'especifica que Vidreres, Massanet i Lloret continuen sent les localitats amb més activitats, representant gairebé el 50% de la totalitat, tot i que la comarca de la Selva, segons apunten, està protagonitzant una tendència a la baixa. Des del centre han informat, a més, que l'Ajuntament de Tossa oferirà 500 metres quadrats nous a l'entitat per a patis d'esbarjo per als animals. I Vidreres celebrarà el proper cap de setmana, els dies 30 i 31 de maig, una nova edició de la Festa de les Flors, amb activitats culturals, musicals i familiars repartides per diferents espais del municipi. La programació començarà dissabte amb la Fira d'Artesania i tallers demostratius al carrer Catalunya, a més d'actuacions musicals i activitats infantils. També s'inaugurarà l'exposició de flors i racons florals a la plaça 1 d'octubre. Entre les propostes del cap de setmana hi haurà trobades de batucades, tallers participatius, tastos de vins, espectacles familiars i concerts. La festa es tancarà diumenge amb l'alliurament de premis del concurs floral i un concert de l'Orquestra Jove de la Selva. Durant tot el cap de setmana també es podran visitar exposicions i treballs decoratius a diversos edificis del municipi. Dos minuts i les 9, informació d'àmbit general. El Departament d'Educació ha proposat un nou complement salarial lineal per tots els professionals, per tot el professorat, millor dit, amb els 78,6 milions d'euros previstos inicialment per a complements de càrrecs específics. Segons els sindicats, l'increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que Educació assegura que la xifra no arriba a 40 euros. El Departament també s'ha mostrat disposat a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar durant les retallades. Les propostes s'han plantejat en una nova reunió de la mesa sectorial celebrada ahir, vigília de la vaga convocada a Catalunya. Tot i que la trobada ha acabat sense acord, sindicats i administració asseguren que han acostat posicions i que les negociacions continuaran avui a la tarda. I els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea han reiterat la voluntat de protegir el sector agroalimentari davant l'impacte del context geopolític internacional. Durant la reunió celebrada aquest dimarts a Brussel·les, la ministra d'Agricultura de Xipre, Maria Panayiotou, ha advertit que els productors i els consumidors i la seguretat alimentària es troben sota pressió. Els responsables europeus han defensat la necessitat d'impulsar acords comercials justos i han abordat també la situació de les reserves d'emergència. Tant la Comissió Europea com el govern espanyol consideren que els recursos actuals són insuficients i reclamen incrementar-los. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dimecres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui el seré, tot i el pas d'alguns núvols alts al llarg del dia, temperatures màximes que continuen a l'alça i avui se situaran entre els 27 a les poblacions a la costa i els 33 més a poblacions cap a l'interior. Més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i el nostre canal de Telegram i també el nostre canal de WhatsApp.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Montserrat Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dimecres.
1: Bon dimecres.
0: De calor.
1: I calorós dimecres, pel
0: espera't,
1: que sembla.
0: Espera't, que encara demà i divendres encara més.
1: Sí, vinga, va, dale. Això és perquè ens anem preparant. És com una avançada del que serà aquest estiu. Mare meva, que pereza. Oh, mare meva. En fi, escolta, res. Podem amb tot, vinga, va,
0: sí.
1: amunt ja, els cors.
0: Tot passarà.
1: Sí,
0: a mi saps el que no m'agrada d'aquesta època, a banda de la calor que està fent? Ja ho hem dit alguna vegada, eh? O sigui, a un quart de 10 de la nit hi ha un sol que és brutal. Vull dir,
1: ja.
0: Jo a aquesta hora ja estic recollint per anar una mica acabant el dia i hi ha un sol que sembla a les 6 de la tarda, saps?
1: Dius... Vaja, que tu no podries viure a Noruega.
0: No.
1: No,
0: això de tenir llum gairebé les 24 d'any, impossible, no.
1: Pràcticament no cau el sol.
0: No, i jo estic, mira, ahir pensava, dic, mira, ja falta menys uns mes perquè el dia comença a recular un altre cop.
1: Mm.
0: Per Sant Joan comença a recular un altre cop.
1: Sí.
0: Passa que, clar, està poquet, que fins a l'agost com a mínim no el notarem.
1: Ja. Home, a veure... Tampoc exageris, a un quart de 10 de la nit, ple sol, el sol comença allò a caure, i aquella llum tan bonica... La veritat és que en aquestes dates hi ha unes postes de sol realment espectaculars.
0: Sí, no te diré que no, que no té els seus avantatges. Jo, per exemple, hi anava a córrer a 8:45 del matí, del matí estava aquí, a 8:45 del vespre.
1: Ja.
0: Això té els seus avantatges, no t'ho negaré, no?
1: Clar,
0: però
1: clar,
0: una hora més tard, a un quart, encara hi havia llum, i llum potent, vull dir que... No sé.
1: Ai.
0: Un equilibri, no?
1: Un equilibri. Va, posem música. Posem música a la cosa i posem música, doncs, mira, és un nom d'aquells que sonava poc a principis de l'any. Doncs va tornar a sortir el seu nom perquè s'havia recuperat un tema que es diu Et prometo, una cançó molt bonica que ja doncs, fa uns anys havia triomfat, una balada preciosa. Vam saber que l'autor d'aquesta balada es diu Ivan Herzog, i que, a més, s'havia convertit, a principis d'aquest any, si fèiem un rànquing dels més reproduïts, entre un dels més reproduïts, a més, doncs, la banda Neon i el Joan Dausà, que està allà, a totes les festes. Val? Doncs aquest home, Ivan Herzog, ens presenta un altre tema que, la veritat, sona molt i molt bé i que es diu Des de lluny, i que toca un tema d'aquells de les ruptures, no? Tot allò que queda quan una relació s'acaba, però des del bon rotllo, saps? O sigui, bé, guai.
0: Doncs va, escoltem, no?
1: Mira com sona.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:15 a 2:15. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
3: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
4: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
5: Uf, quina pinta.
6: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
5: Per què?
6: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
5: Home, doncs posa-hi remei.
7: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
8: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
9: Matí 360.
10: I ara em tallaràs aquesta cançó?
5: Si vols, no, eh? Ja,
10: home, jo per mi l'escoltaria en bucle gairebé.
5: No, la vols posar al final. Per què parlem de la Lluna? Perquè tenim aquesta cançó de Rem que parla, doncs, de l'arribada o no de l'home a la Lluna, perquè en aquesta cançó s'ho qüestiona, doncs, perquè queden exactament 78 dies, perquè tot el món coincideixi en una sola cosa, que és mirar al cel o mirar al sol i la Lluna, i nosaltres encara no hem dit res. O sigui, és el proper 12 d'agost. És considerat l'eclipsi del segle.
10: Catalunya... Tot i que aquí no es veurà molt bé, Es veurà més cap al sud, no? Cap a Tarragona, així, no?
5: Tot depèn de la meteorologia. El que dèiem, Catalunya viurà un esdeveniment excepcional, un eclipsi solar que es podrà contemplar, diuen que des d'arreu del territori, que a més serà total en el sud del país, és sens dubte un dels espectacles més impactants de la natura.

0: El cel ens regalarà un espectacle que no es repetia a casa nostra des de fa més d'un segle, un eclipsi total de sol. Què sentirem quan la foscor ens envolti en ple dia? Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, és ara o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180. Per tant, és un esdeveniment, com dèiem,
1: únic. No és gaire probable, no.
0: No és gaire probable, per molt que avanci la ciència. Per sort, molt abans veurem un eclipsi parcial, un eclipsi anular, que tancaran l'anomenat triplet ibèric. La darrera vegada que es va veure un eclipsi total des de Catalunya va ser, doncs, el segle passat. Es va donar un dimecres 30 d'agost de l'any 1905. En aquesta ocasió, la fase de la totalitat es va produir poc després de l'una del migdia, amb el sol ben alt sobre l'horitzó, ben visible per tothom. Es va veure amb una franja que incluïa parts del sud i del centre de Catalunya a Tarragona. L'ocultació del sol va ser del 100%, a Barcelona gairebé del 98%. Tot i això, les cròniques de l'època ens diuen que els núvols van fer la guitza. Esperem que en aquesta ocasió els núvols es quedin ben lluny, perquè jo tinc ganes de poder gaudir en total plenitud aquest eclipsi total.

per què? Perquè es parla del triplet ibèric, del trio ibèric o de la trilogia ibèrica. Aquestes són les dates que heu d'apuntar a l'agenda. El proper 12 d'agost de 2026, aquesta fita històrica, l'eclipsi solar total. El 2 d'agost de 2027, a Catalunya el gaudirem com a eclipsi parcial. I el 26 de gener de 2028 serà el capítol final d'aquesta trilogia ibèrica. Arribarà durant el primer mes del 2028. El 26 de gener tindrà lloc un eclipsi anular, on una part del país no podrà veure l'anell de foc perquè la posta de sol arribarà abans que el màxim de l'eclipsi. El fet que sigui tan seguit és inèdit. Sabies que la fauna i la flora, en la seva majoria, adopten un comportament crepuscular? La veritat és que reaccionen, en general, com si s'hagués fet de nit de cop. A mi em va semblar molt curiós. Per exemple, els ocells callen, com si fos de nit, encara que només sigui durant 2 minuts. Es tornen bojos, els hi peta el cap. Però l'eclipsi dura tan poquet, pobrets, que de seguida han de tornar una altra vegada a la normalitat. O sigui que han de fer un reset com si no hagués passat res. En fi, pobres. Però no són els únics animals, tots. Tots reaccionen davant d'aquest canvi, davant de sobte. Es fa, doncs, de nit. No,

0: Fer una mena d'assaig general per estar segur del que es veurà el 12 d'agost. Els dies idonis per fer-ho, per fer aquest assaig, són el 29 i el 30 d'abril. Adiós. En aquest precís moment, el sol, si no ja no ho has fet, doncs és igual, t'hi trobaràs el proper 12 d'agost. En aquell moment precís, doncs, el sol estava pràcticament en la mateixa posició que l'estiu, la mateixa declinació solar, i es podria veure si hi ha alguna cosa que n'impedeixi la visió. Per tant, si aquests dies veiem el dia solar a les 20:30, si algú va tenir aquesta previsió de provar els dies 29 i 30 d'abril i ho va veure, vol dir que el 12 d'agost també ho veurà. Aquestes coses, en fi. Recomanacions del govern per observar l'eclipsi solar. O sigui, no ens plantem allà dient vull veure aquesta fita història en total plenitud i vull allò mirar cara a cara a la lluna. No, no, error. S'han de portar ulleres...
1: Error i perill.
0: Home, s'han de portar ulleres... Sí, però és que de vegades tot s'ha de dir.
1: Sí, sí.
0: Portar ulleres certificades. I, sobretot, una cosa que potser no hem pensat. Clar, es tracta d'una fita històrica que no es repetirà fins al, hem dit, quasi 200 anys més...
1: D'aquí 200 anys.
0: 2180. Per tant, planificar els desplaçaments, perquè es pot organitzar un pollastre important si hi ha molta gent que alhora vol veure el mateix esdeveniment.
1: Es parla de reserves d'hotels executades a tot el sud, eh?
0: Sí. La cosa, la veritat, és que pinta molt, molt graciosa. I és que, clar, no sempre es veu un eclipsi total de sol. En fi, seria trist passar-ho a la carretera, per tant, el que dèiem, planificar-ho abans, seguretat sobretot, res de mirar la lluna amb adalits, o sí, però amb les ulleres homologades per aquest event únic.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Pugem al DeLorean.
1: Enfiles en aquest DeLorean, en aquest tercer viatge de la setmana, i mira com es desperta avui el nostre DeLorean, roquer i escandalós.

0: God Save the Queen, el senzill de Sex Pistols, publicat al Regne Unit l'any 1977, un 27 de maig. Saps que va estar prohibit per la televisió, la ràdio, botigues musicals... Els DJs es van negar a reproduir o emmagatzemar aquest senzill, que va vendre més de 200.000 còpies en una setmana i va aconseguir número 2 al Regne Unit.
1: O sigui, un boicot, tot arregla, no?
0: Total. Total. Total. La veritat és que la imatge d'aquest Sid Vicious, tot estripat i tal, el missatge, sobretot, de la cançó, la potència de la cançó, però sobretot el llegat de... improperis, doncs, que aquesta banda, doncs, feia, doncs, seves aparicions públiques, destrosses, tal. La veritat és que era una actitud molt punk. N'entens? La indústria en aquell moment, doncs, va reaccionar d'aquesta manera. Tot i així, 200.000 còpies en una setmana. De vegades és allò de que li dius a un nen: no toquis això, i saps que el primer que farà serà tocar.
1: Clar,
0: no? Doncs, no posem aquesta cançó, i la gent la converteix en número 2 a les llistes d'èxits del Regne Unit. En fi, hi ha una remor popular, mai confirmada, mai negada, que en realitat era el single més venut al Regne Unit en aquell moment, i la indústria fonogràfica britànica va conspirar per mantenir-lo fora d'aquest lloc d'honor. Estimats o odiats, així eren i així sonaven els Sex Pistols.

I seguim en clau de rock, any 2010. Dotzenes de fans d'ACDC van haver de necessitar tractament després d'anar a un concert perquè es van queixar de cremor als ulls. Això, durant una pista, un concert a la pista de l'aeroport de Wells, a Àustria. Eren aproximadament, no ni 3 ni 10, no, 150 aficionats que van haver de ser tractats per aquesta, doncs, irritació ocular. Els metges van descobrir que els fans mostraven reaccions al·lèrgiques a la capa d'escorça que es va escampar al lloc, per evitar doncs, que el tema es convertís en un fangar, no? Després d'hores de pluja, i es veu pluges fortes prèvies al concert, cosa que reafirma la dita: cada vegada és pitjor el remei que la malaltia.

Tal dia com avui, un 27 de maig del 2005, Robbie Williams va ser nomenat com el millor solista en viu. Per davant, atenció, de Madonna, de Michael Jackson i de Bob Dylan. Això es va fer amb una enquesta de Carlin per celebrar l'escena musical en viu del Regne Unit, i es va fer doncs aquest test, aquesta enquesta, doncs, a tots els seguidors. Es va realitzar a nivell nacional a unes 5.000 persones. U2 va ser nomenat a la millor banda viu, li va guanyar al Pols, a Queen i a Oasis. Són dades realment que criden l'atenció. Doncs sí, Robbie Williams va ser nominat el millor solista, per davant de l'actualíssim Michael Jackson, de la pròpia reina del pop i d'una de les grans llegendes de la música com Bob Dylan. No està gens malament.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina en Datònics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
3: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança. Són d'aquí.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.

0: I com va la nostra enquesta? Doncs la nostra enquesta, curiosament, ha col·locat aquest tema, Mucho Mejor de los Rodríguez, en el tercer lloc. Un 7% només, m'ha sorprès.
1: Sí, sí, sí, però encara queden dos dies per votar, Avui i demà. Següent, mira, i tampoc a gaire distància per això,
0: No, la veritat és que el guanyador ha guanyat la paradora de moment,
1: Té molta distància, sí, sí.
0: 13% per aquesta banda d'indie rock, Billy, The Vision and the Dancers, i el seu recordadíssim s'ha marcat.
1: Estem parlant de sol, estiu, calor, una mica així tot plegat,
0: Sí, sí, aquest era el lema de la setmana. Què vol dir això? Doncs que tots tornem a l'escola, aquesta escola de calor d'un àlbum anomenat La Ley del Desierto y la Ley del Mar del 84, Radio Futura. De moment, en aquest 80% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana a dia d'avui.
1: Escolta, s'està polaritzant molt això de l'enquesta de la cançó de la setmana, perquè portem dues o tres setmanes amb percentatges disparadíssims en el primer lloc,
0: Sí.
1: Que radicals que som.
0: A veure què passa. A veure, la cosa hauria de canviar molt, Perquè aquesta cançó deixés de ser la propera cançó de la setmana, però coses més estranyes s'han vist. A veure què passa.
1: Apa, fins demà, bon dia.
0: Vinga, adéu, que vagi bé.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret, amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi. La iniciativa dona continuïtat a la campanya Diguin el que diguin, Som molt de Lloret. Impulsada els darrers anys i torna a apostar per veïns i veïnes del municipi com a ambaixadors de la destinació. La campanya posa en valor els atractius paisatgístics, culturals, gastronòmics i de lleure de Lloret de Mar. Es difondrà a través de la ràdio, televisió i format digital. Segons l'alcalde Adrià Lamelas, la iniciativa busca reforçar el vincle emocional entre la ciutadania, el territori i els visitants. El centre d'acollida d'animals de la Selva, situat a Tossa, ha registrat una disminució global d'entrades d'animals durant el darrer any, passant dels 744 a 644. Són xifres corresponents a la memòria del centre del 2025 presentades aquesta setmana. D'aquestes també destaca l'èxit en el retorn als domicilis, situant-se en un 55% les recuperacions dels gossos pels seus propietaris. A més, el centre també ha propiciat que 236 animals siguin adoptats per noves famílies. En la memòria d'activitats també s'especifica que Vidreres, Maçanet de la Selva i Lloret continuen sent les localitats amb més activitat, representant gairebé el 50% de la totalitat, tot i que la comarca de la Selva apuntant a estar protagonitzant una tendència a la baixa. Des del CAS han informat, a més, que l'Ajuntament de Tossa oferirà 500 metres quadrats nous a l'entitat per a patis d'esbarjo. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació ha proposat un nou complement salarial lineal per a tot el professorat amb els 78,6 milions d'euros previstos inicialment per a complements de càrrecs específics. Segons els sindicats, l'increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que Educació assegura que la xifra no arriba als 40. El Departament també s'ha mostrat disposat a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar durant les retallades. Les propostes s'han plantejat en una nova reunió de la mesa sectorial celebrada ahir, vigília de la vaga convocada a Catalunya. Tot i que la ha acabat sense acord, sindicats i administració asseguren que han acostat posicions i que les negociacions continuaran avui a la tarda. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè, tot i el pas d'alguns núvols alts al llarg del dia. Les temperatures màximes segueixen a l'alça i se situen entre els 27 a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
5: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Potser no ho sabies, però això és un clàssic. Per primera vegada va cantar-ho Buddy Holly fa molts, molts anys. Ara, Olivia Dean.
1: Ràdio Marín.
0: Deu del matí, 6 minuts d'aquest dimecres 27 de maig. Et donem la benvinguda a aquest temps a càrrec.

0: la revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants sense fronteres, Javier Ginés i Katy Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
1: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Haz ya tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir. Nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma.
3: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
4: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: Com la pizza del pomodoro.
7: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: We're the Champions, com tots sabeu, és un dels grans temes icònics de la banda Queen, un tema que va compondre Freddie Mercury l'any 77 pel disc News of the World. La cançó va ser un èxit mundial i a dia d'avui continua sent un dels himnes més reconeixibles del rock. Un tema unificador, un tema positiu que s'associa a les victòries, a esdeveniments esportius. Va ser el tema oficial de la Copa del Món de Futbol del 94 i s'ha utilitzat des d'aleshores en la majoria de celebració. Temes associats a l'esport. Aquesta era la temàtica de la setmana. Competia amb Katy Perry i el seu Rise, una cançó associada als Jocs Olímpics de Rio del 2016, amb un trist 2%, seguit per Coldplay i el seu univers barcelonista, aquest Viva la Vida Radiant, que associem a l'època més daurada del Barça. Va començar la setmana guanyant i que en 24 hores ha quedat en segona posició amb un 45% dels vostres vots. Per tant, gràcies a la vostra empenta, aquest 53% dels vostres vots, la nostra cançó de la setmana serà We Are the Champions, de Queen.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un dels himnes més celebrats del rock, We Are The Champions, de Queen. Amb el vostre 53%, és la nostra cançó de la setmana.

0: cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Com?
0: Cui, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
8: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
9: Diputació de Girona.
10: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Ràdio Marina.
11: 10 del matí, 33 minuts. Amb aquests primers acords ja detectem un dels grans clàssics de finals dels 90.

0: Un tema especial, no creus? Aquest, el Live. I un àlbum que va catapultar a l'èxit de Death Ray, un àlbum anomenat Supernatural.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Mare.

0: hi ha obstacles, no hi ha obstacles en logístics. Si el que un vol és trobar-se amb algú, de ben segur, la vida i el destí t'ho posarà per davant. A Formentera, que balla que volem, amb Aitana i Nick i Nicole. Més col·laboracions, col·laboracions especials i singulars. Pink, Sting i Marshmello. No marxis molt lluny, que ells són els que col·laboren en el tema que sonarà just ara.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
5: Arriba el Giro Estudi. Un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
6: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
5: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
6: Si et truquem, digues que sí.
5: La teva participació és clau.
6: Giro Estudi. El gir que impulsa la nostra salut.
7: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i et miro enmig de la gent.

Per una cançó, no per moltes, per una trajectòria que ha anat en ascens en aquests darrers anys. Només 10 concerts en aquest 2026 ha promès en Joan Daujà. Va estrenar aquest Immortals al passat festival Les Trenes. La propera cita, el Cabró Rock, el Magnífic Fest i ben aviat el Mar d'Estiu. 5 minuts i escaig per arribar a l'hora en punt, a les 11 en punt del matí, al costat en Joan Daujà.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un grup d'alumnes de quart de primària de l'escola Safurcanera ha creat una gimcana familiar per donar a conèixer els principals atractius patrimonials de Blanes i fomentar el turisme familiar al municipi. La proposta, presentada amb el nom de Blanes Us Espera, estarà disponible gratuïtament a l'oficina de turisme i s'adreça especialment a famílies amb infants entre 5 i 12 anys. Els escolars han participat en tot el procés de creació, des del disseny de les proves fins a l'elaboració del material necessari amb elements fabricats al laboratori tecnològic de l'escola. La gimcana inclou 12 proves per descobrir espais patrimonials i culturals de Blanes mentre les famílies resolen reptes i activitats. I Vidrera celebra els dies 30 i 31 de maig una nova edició de la Festa de les Flors amb activitats culturals, musicals i familiars repartides per diferents espais del municipi. La programació comença dissabte amb la Fira d'Artesania i tallers demostratius al carrer Catalunya, a més d'actuacions musicals i activitats infantils. També s'inaugurarà l'exposició de flors i racons florals a la plaça 1 d'octubre. Entre les propostes del cap de setmana hi haurà trobades de batucades, tallers participatius, tastos de vins, espectacles familiars i concerts. La festa es tanca diumenge amb el lliurament de premis del concurs floral i un concert de la Jove Orquestra de la Selva. Durant tot el cap de setmana també es podran visitar exposicions i treballs decoratius en diversos edificis del municipi. I en clau general, destaquem que els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea han reiterat la voluntat de protegir el sector agroalimentari davant l'impacte del context geopolític internacional. Durant la reunió celebrada aquest dimarts a Brussel·les, la ministra d'Agricultura de Xipre ha advertit que els productors, els consumidors i la seguretat alimentària es troben sota pressió. Els responsables europeus han defensat la necessitat d'impulsar acords comercials justos i han abordat també la situació de les reserves d'emergència. Tant la Comissió Europea com el govern espanyol consideren que els recursos actuals són insuficients i reclamen incrementar-los. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cessarem algunes bandes de núvols als puntuals, les temperatures entre els 27 i els 33 graus. Demà dijous, ambient similar, calorós, amb temperatures que segueixen a l'alça. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
2: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
3: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
4: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
5: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
2: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cerca Vila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
4: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Abans parlàvem de parelles d'inusuals. Aquí en tens una, la ex-Spice Girl, Mel C, al costat de Bryan Adams.

0: Al barri es comenta que aquest darrer àlbum que sona tant i també podia incluir també una bonica història com aquesta. La Ludwig Band sonant per tu, 11 del matí, 23 minuts. I a continuació, James Blunt.
1: And the trumpets, there you go.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: de la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt Iconesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt Iconesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt Iconesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
3: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Primer qui, segon qui, tercer qui. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: Aquí els tens. Així sonarà un directe fantàstic al proper dia 6 a l'Auditori de Pineda. Les cançons i el directe impressionant de

Un dels grans temes del rock. Un himne sobre el desig, sobre la passió. Aquest de Because of the Night. Un èxit escrit a quatre mans. Primer per Bruce Springsteen, que va regalar una lletra inacabada a Patti Smith. Ella es va ocupar de la resta. El resultat, aquesta petita meravella. Because of the Night.

0: amb la gran Patti Smith, arribant a 3:15.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26è jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. 5a ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
4: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

un videoclip amb una estètica d'alta costura total. Una alta costura i el track. Altament recomanable com aquest Runway. No va haver dubte, des del primer minut aquest tema es va convertir en el tema central del Diablo Viste de Prada. Una de les pel·lícules d'aquest 2026 i una banda sonora gira potent amb la rapera Doechii i Lady Gaga.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Malgrat de Mar i els Mossos d'Esquadra han col·laborat en una operació que ha acabat amb dues persones detingudes per una plantació de marihuana al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. Durant l'actuació policial es van localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus equipades per al cultiu interior amb ventiladors i sistemes d'il·luminació. La investigació es va iniciar després de detectar un consum elèctric excessiu. Els arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric i van quedar en llibertat després de declarar davant la policia. I Calella ha obert les inscripcions per a la tercera edició del concurs de pintura ràpida Francesc Oliver i Fradera, que se celebrarà el 13 de juny coincidint amb la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. El certamen inclourà una categoria general i una altra reservada a artistes locals. Les obres hauran d'estar inspirades en espais urbans o naturals del municipi. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar fins a l'11 de juny. Els primers premis a cada categoria estan dotats amb 450 euros. Les obres participants es podran veure posteriorment en una exposició a l'Ajuntament Vell. I en clau general, destaquem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha entrat aquest dimecres a la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez, segons ha confirmat l'ACN de fons de l'operatiu i també de l'Audiència Nacional. Les mateixes fonts apunten que l'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous segueix l'ambient assolellat i calorós amb temperatures que segueixen pujant i se situen entre els 30 i els 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Matí 360.
1: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
2: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
3: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
4: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
5: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
4: teu espai. Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
5: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
6: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
5: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
6: Com?
5: Cui, entre setmana no trobo el moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
7: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
5: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
6: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus. Et busco
4: i t'avi. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
8: Marina 360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

Aquí la tens, tot un clàssic del pop rock. Un tema que va arribar al número 12 de la llista Billboard Hot 100 i ho feia des del seu àlbum debut. Un viatge a la nostàlgia des d'aquest Spirit Room amb un dels principals èxits de Michelle Branch, Every.

0: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio
1: Marina. I si vols un viatge per la nostàlgia. Encara que no t'ho creguis, això estava pensat per ser una balada. Sort que algú s'ho va repensar i va crear un hit incombustible, Katrina and the Waves.

0: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró.

0: Selecció de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Rèplic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes... Ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que posa el punt i final aquest pròxim divendres a la Capella de l'Esperança, concert a les 10. I també destaquem que són els darrers dies per visitar l'exposició a Blanes, espècies invasores marines, a la Casa Saladrigues. A Lloret de Mar, també darrers dies de gaudir de les jornades gastronòmiques de l'arròs, en què hi participen 18 establiments diferents i l'escola d'hostaleria fins a finals de mes. I al mateix indret, a Lloret, l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret es pot visitar a la Casa de la Cultura el darrer dia és demà dijous. A Vidreres, 30 i 31 de maig, aquest cap de setmana, Festa de les Flors, amb un ampli programa d'activitats i també el mateix cap de setmana, en aquest cas Arbúcies, la mostra de catifes de flors naturals. I acabem a Fogars de la Selva, perquè aquest divendres 29 de maig s'ha programat una festa holi a partir de les 5 de la tarda a la pista poliesportiva.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Ràdio Marina.

0: aquí la tens amb aquest nou treball sota el braç. Dos àlbums ja a la seva carrera, Mariona Escota, preparant un estiu. Amb propers concerts i amb temes nous com aquest, Digue-m'ho tu. Què podem dir nosaltres? Doncs que a l'exterior la cosa pinta molt i molt calenta i sembla que encara s'escalfarà més en aquests propers dies. Què hem de fer? Digue-m'ho tu. Mira, escolta la ràdio. En un lloc fresquet.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Nosaltres serem allà, sempre al teu costat, les 24 hores, aportant tota la música del món, els èxits, els clàssics que sonaven incombustibles, com aquest Walk Like an Egyptian. Hem de mirar cap a l'any 1985 per trobar-nos aquesta banda femenina que es deia Bangles.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any. La segona quinzena de maig, viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci... Funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Que bé que continua sonant aquesta cançó de bar, aquesta cançó de taverna, aquest Pepsi, de Ja ho sé. When it's last call and he kick us out the door. It's getting kind of late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a hit. 5 minuts o més i arriben les notícies. Les de la 1 en punt del migdia. Nosaltres marxem. Someone pour me up a double shot of whiskey. Demà més a la segona hora del matí, 3:60, allà ens retrobem puntualment i com cada dia. Salutacions de Montse Rico, que tinguis un gran dimarts. Protegeix-te, sobretot protegeix-te de la calor.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som Molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi. La iniciativa dona continuïtat a la campanya Diguin el que diguin, Som Molt de Lloret. Impulsada els darrers anys i torna a apostar per veïns i veïnes del municipi com a ambaixadors de la destinació. La campanya posa en valor els atractius paisatgístics, culturals, gastronòmics i de lleure de Lloret de Maria. Es difondrà a través de la ràdio, televisió i format digital. Segons l'alcalde Adrià Lamelas, la iniciativa busca reforçar el vincle emocional entre la ciutadania, el territori i els visitants. El centre d'acollida d'animals de la selva situat a Tossa ha registrat una disminució global d'entrades d'animals durant el darrer any, passant dels 744 a 644. Són xifres corresponents a la memòria del centre del 2025 presentades aquesta setmana. D'aquestes també destaca l'èxit en el retorn als domicilis, situant-se en un 55% les recuperacions dels gossos pels seus propietaris. A més, el centre també ha propiciat que 236 animals siguin adoptats per noves famílies. En la memòria d'activitats també s'especifica que Vidreres, Maçanet de la Selva i Lloret continuen sent les localitats amb més activitat, representant gairebé el 50% de la totalitat, tot i que la comarca de la Selva apuntant a estar protagonitzant una tendència a la baixa. Des del CAS han informat, a més, que l'Ajuntament de Tossa oferirà 500 metres quadrats nous a l'entitat per a patis d'esbarjo. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació ha proposat un nou complement salarial lineal per a tot el professorat amb els 78,6 milions d'euros previstos inicialment per a complements de càrrecs específics. Segons els sindicats, l'increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que Educació assegura que la xifra no arriba als 40. El Departament també s'ha mostrat disposat a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar durant les retallades. Les propostes s'han plantejat en una nova reunió de la mesa sectorial celebrada ahir, vigília de la vaga convocada a Catalunya. Tot i que la trobada ha acabat sense acord, sindicats i administració asseguren que han acostat posicions i que les negociacions continuaran avui a la tarda. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè, tot i el pas d'alguns núvols alts al llarg del dia. Les temperatures màximes segueixen a l'alça i se situen entre els 27 a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
2: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
3: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
4: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
5: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
1: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
2: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un grup d'alumnes de quart de primària de l'escola Safurcanera ha creat una gimcana familiar per donar a conèixer els principals atractius patrimonials de Blanes i fomentar el turisme familiar al municipi. La proposta, presentada amb el nom de Blanes us espera, estarà disponible gratuïtament a l'oficina de turisme i s'adreça especialment a famílies amb infants entre 5 i 12 anys. Els escolars han participat en tot el procés de creació, des del disseny de les proves fins a l'elaboració del material necessari amb elements fabricats al laboratori tecnològic de l'escola. La gimcana inclou 12 proves per descobrir espais patrimonials i culturals de Blanes mentre les famílies resolen reptes i activitats. I Vidrera celebra els dies 30 i 31 de maig una nova edició de la Festa de les Flors amb activitats culturals, musicals i familiars repartides per diferents espais del municipi. La programació comença dissabte amb la Fira d'Artesania i tallers demostratius al carrer Catalunya, a més d'actuacions musicals i activitats infantils. També s'inaugurarà l'exposició de flors i racons florals a la plaça 1 d'octubre. Entre les propostes del cap de setmana hi haurà trobades de batucades, tallers participatius, tastos de vins, espectacles familiars i concerts. La festa es tanca diumenge amb el lliurament de premis del concurs floral i un concert de la Jove Orquestra de la Selva. Durant tot el cap de setmana també es podran visitar exposicions i treballs decoratius en diversos edificis del municipi. I en clau general, destaquem que els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea han reiterat la voluntat de protegir el sector agroalimentari davant l'impacte del context geopolític internacional. Durant la reunió celebrada aquest dimarts a Brussel·les, la ministra d'Agricultura de Xipre ha advertit que els productors, els consumidors i la seguretat alimentària es troben sota pressió. Els responsables europeus han defensat la necessitat d'impulsar acords comercials justos i han abordat també la situació de les reserves d'emergència. Tant la Comissió Europea com el govern espanyol consideren que els recursos actuals són insuficients i reclamen incrementar-los. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cessarem algunes bandes de núvols als puntuals, les temperatures entre els 27 i els 33 graus. Demà dijous, ambient similar, calorós, amb temperatures que segueixen a l'alça. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: Assegur.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs Du35 per 400 euros. En

0: i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
2: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
3: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
1: Moltes coses.
4: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
5: Aquesta setmana encendrem amb les veus
1: moltes coses. 20 d'abril.
6: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
2: Perquè per mi és el 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
7: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
8: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
4: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
9: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
10: Però per què para ara?
11: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
1: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Vine a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic i el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
4: Hola, Gala.
5: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
4: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
6: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
7: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
6: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
7: Com?
6: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
8: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
6: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
7: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
2: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Malgrat de Mar i els Mossos d'Esquadra han col·laborat en una operació que ha acabat amb dues persones detingudes per una plantació de marihuana al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. Durant l'actuació policial es van localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus equipades per al cultiu interior amb ventiladors i sistemes d'il·luminació. La investigació es va iniciar després de detectar un consum elèctric excessiu. Els arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric i van quedar en llibertat després de declarar davant la policia. I Calella ha obert les inscripcions per a la tercera edició del concurs de pintura ràpida Francesc Oliver i Fradera, que se celebrarà el 13 de juny, coincidint amb la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. El certamen inclourà una categoria general i una altra reservada a artistes locals. Les obres hauran d'estar inspirades en espais urbans o naturals del municipi. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar fins a l'11 de juny. Els primers premis a cada categoria estan dotats amb 450 euros. Les obres participants es podran veure posteriorment en una exposició a l'Ajuntament Vell. I en clau general destaquem que la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat aquest dimecres a la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez, segons ha confirmat l'ACN de fonts de l'operatiu i també de l'Audiència Nacional. Les mateixes fonts apunten que l'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous segueix l'ambient assolellat i calorós amb temperatures que segueixen pujant i se situen entre els 30 i els 36 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
2: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
3: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
4: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
5: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: We're the Champions, com tots sabeu, és un dels grans temes icònics de la banda Queen, un tema que va compondre Freddie Mercury l'any 77 pel disc News of the World. La cançó va ser un èxit mundial i a dia d'avui continua sent un dels himnes més reconeixibles del rock. Un tema unificador, un tema positiu que s'associa a les victòries, esdeveniments esportius. Va ser el tema oficial de la Copa del Món de Futbol del 94 i s'ha utilitzat des d'aleshores en la majoria de celebració, temes associats a l'esport. Aquesta era la temàtica de la setmana. Competia amb Katy Perry i el seu Rise, una cançó associada als Jocs Olímpics de Rio del 2016, amb un trist 2%, seguit per Coldplay i el seu univers barcelonista, aquest Viva la Vida Radiant, que associem a l'època més daurada del Barça. Va començar la setmana guanyant i que en 24 hores ha quedat en segona posició amb un 45% dels vostres vots. Per tant, gràcies a la vostra empenta, aquest 53% dels vostres vots, la nostra cançó de la setmana serà We Are the Champions, de Queen.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un dels himnes més celebrats del rock, We Are the Champions, de Queen, amb el vostre 53%, és la nostra cançó de la setmana.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100. La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins el 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina, sempre.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo, llata de vedella 15,50 euros al quilo, xurrasco de vedella 17,95 euros quilo, aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
1: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
6: Ràdio Marina.
7: Qui, segon qui, tercer qui, i cauen quatre quisos.
6: Sempre al teu costat.
8: Separats tirant la canya prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música de l'Esperança, que posa el punt i final aquest pròxim divendres a la Capella de l'Esperança, concert a les 10. I també destaquem que són els darrers dies per visitar l'exposició a Blanes, espècies invasores marines, a la Casa Saladrigues. A Lloret de Mar, també, darrers dies de gaudir de les jornades gastronòmiques de l'arròs, en què hi participen 18 establiments diferents i l'escola d'hostaleria fins a finals de mes. I al mateix indret, a Lloret, l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret es pot visitar a la Casa de la Cultura. El darrer dia és demà dijous. A Vidreres, 30 i 31 de maig, aquest cap de setmana, Festa de les Flors, amb un ampli programa d'activitats, i també el mateix cap de setmana, en aquest cas Arbúcies, la mostra de catifes de flors naturals. I acabem a Fogars de la Selva, perquè aquest divendres 29 de maig s'ha programat una festa holi a partir de les 5 de la tarda a la pista poliesportiva.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Let's go, girls.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som Molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi. La iniciativa dona continuïtat a la campanya Diguin el que diguin, Som Molt de Lloret. Impulsada els darrers anys i torna a apostar per veïns i veïnes del municipi com a ambaixadors de la destinació. La campanya posa en valor els atractius paisatgístics, culturals, gastronòmics i de lleure de Lloret de Mar. Es difondrà a través de la ràdio, televisió i format digital. Segons l'alcalde Adrià Lamelas, la iniciativa busca reforçar el vincle emocional entre la ciutadania, el territori i els visitants. El centre d'acollida d'animals de la selva situat a Tossa ha registrat una disminució global d'entrades d'animals durant el darrer any, passant dels 744 a 644. Són xifres corresponents a la memòria del centre del 2025 presentades aquesta setmana. D'aquestes també destaca l'èxit en el retorn als domicilis, situant-se en un 55% les recuperacions dels gossos pels seus propietaris. A més, el centre també ha propiciat que 236 animals siguin adoptats per noves famílies. En la memòria d'activitats també s'especifica que Vidreres, Maçanet de la Selva i Lloret continuen sent les localitats amb més activitat, representant gairebé el 50% de la totalitat, tot i que la comarca de la Selva apunten a estar protagonitzant una tendència a la baixa. Des del cas han informat, a més, que l'Ajuntament de Tossa oferirà 500 metres quadrats nous a l'entitat per a patis d'esbarjo. I en clau general, destaquem que el Departament d'Educació ha proposat un nou complement salarial lineal per a tot el professorat amb els 78,6 milions d'euros previstos inicialment per a complements de càrrecs específics. Segons els sindicats, l'increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que Educació assegura que la xifra no arriba als 40. El Departament també s'ha mostrat disposat a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar durant les retallades. Les propostes s'han plantejat en una nova reunió de la mesa sectorial celebrada ahir, vigília de la vaga convocada a Catalunya. Tot i que la trobada ha acabat sense acord, sindicats i administració asseguren que han acostat posicions i que les negociacions continuaran avui a la tarda. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè, tot i el pas d'alguns núvols alts al llarg del dia. Les temperatures màximes segueixen a l'alça i se situen entre els 27 a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
8: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
9: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
8: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
9: Home.
8: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
10: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
8: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
9: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.

0: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio.
1: Bona tarda, com esteu? Benvinguts al De Cap a Cap a Ràdio Marina, a Taronja Ràdio i a Ràdio Capital, el programa de les tardes d'aquestes tres emissores. No sóc en Dani Cortés, no sóc en Joan Bosch, sinó que sóc en...
2: Dani Cortés.
1: I avui us acompanyo durant tota la tarda per posar la millor música i força entreteniment per intentar passar aquesta calor que ens, cada dia ens apreta més. Tindrem de seguida en Martí Gironell, també l'Albert Fort i en Carles Ayats, també l'Esmeralda, crec que ens trucarà avui, i amb tots ells també els plantejaré la pregunta del dia, que ja us l'avanço. La pregunta és: què feu quan esteu molt estressats a la feina? Què feu quan us agrada desconnectar, quan teniu ganes de desconnectar? A mi, per exemple, m'agrada venir de tant en tant aquí a fer ràdio, venir a fer la secció que faig els dimecres amb en Joan, o avui venir a fer el programa, m'ha tocat, en Joan està bé, demà em sembla que ja connectarà amb nosaltres, i la setmana que ve té vacances, per tant, estarà uns dies sense fer el programa. Ens podeu respondre a la pregunta al nostre telèfon?
2: 972 313 702.
1: 972 313 702. Què us agrada fer per relaxar-vos?
2: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa. 972 313 702 i digues la teva.
1: Ara de seguida llegirem algunes de les vostres respostes. Ens podeu fer WhatsApp o ens podeu trucar també. Però abans una mica de música. Començarem amb la Sabrina Carpenter i la Madonna.
0: De cap a cap, èxits encadenats. Ask yourself that.

0: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio.
1: Bé, anem rebent algunes respostes a la pregunta del dia. Avui us desconnectar quan esteu molt estressats a la feina.
2: 972-313-702. El telèfon multiusos del programa.
1: Això, en Marc des de Blanes ens diu que quan arriba molt cansat intenta sortir a caminar una estona pel passeig o anar una mica més a prop del mar. Diu que li va bé deixar el mòbil davant d'una estona i no pensar en res, i també aprofita per escoltar música tranquil·la. La Sílvia, des de Palafrugell, ens explica que a ella li agrada cuinar. Diu que quan arriba a casa es posa música i prepara algun sopar amb calma i assegura que és l'únic moment del dia en què desconnecta de tot. I en Roger, des de Girona, ens diu que el que necessito, diu, és agafar la bicicleta i perdre'm una estona. Moltes vegades surto sense cap rumb concret, només per respirar una mica i ordenar idees, i diu que després torna ja tot. Torna tot molt més tranquil. Veiem què ens respon la persona que ens acompanya ara mateix, que és en
2: Martí Gironell.
1: Això, en Martí Gironell. És que, Martí, què tal, com estàs? Bona tarda. Ep, comencem bé.
3: Què tal, Dani? Bona tarda, com estàs? Aquí passant el podem com tothom, no?
1: Sí, és que em fa molta gràcia això d'en Joan, que té les veus nom per nom, sense el nom de la secció, només la persona, no? I es presta molt a avui la secció amb en
2: Martí Gironell.
1: Que també m'ho fa a mi quan faig jo la secció els dimecres.
3: Ho sé. És molt d'en Joan Bosch i Costa, això, sí.
1: Sí, és marca de la casa. A veure, a tu què t'agrada fer per desconnectar, Martí?
3: Jo, des de sempre, abans quan vivia a Besalú i ara que fa gairebé 15 anys que vivim a Vilablareig, sempre que necessito escampar la boira, allò, tancar l'ordinador i desconnectar, agafo i me'n vaig al bosc. A prop de casa meva, a Besalú, per sort, vivien 3 gambades, ja era al mig del bosc. I aquí a Vilablareig també tenim la sort prop d'un espai que es coneix com el Camí d'en Moi, on et pots això de seguida internar a la natura, i no, i allà t'oxigenes i realment pots tornar al cap d'un quart, 20 minuts, mitja hora, 40 minuts, el que tu decideixis que et convé, i tornes, no et diré com nou, però sí que t'has allò realment... connectat i va potents al costat, doncs no et costa gaire si n'has de fer ús, diguéssim, no?
1: Com és aquest camí del moll, deies?
3: És un camí molt senzill que està això ben bé al mig de la natura i que et permet estar molt tranquil, però està al costat pràcticament, no ho diries mai, de l'AP7, o sigui, quan hi entres et passes per sota del pont, que és el pont de l'AP7, i vas, això, com aquell que diu, com si entressis a una altra dimensió, a un altre món, perquè és un tram de bosc prou frondós per estar relativament a prop d'un nucli urbà i d'una via d'alta capacitat com l'AP7, però, esmorteix totalment tots els sons que hi ha al voltant, fins i tot per part de darrere. I, bueno, una mena com de carretereta que va cap a l'espai de Mas Marroc, o després ja t'aniries cap a la ciutat esportiva del Girona i més enllà, doncs, l'espai gironès de Salt. I realment no sents ni que passin els cotxes ni res. Estàs completament allò d'aquesta bombolla verda que et permet això, aïllar-te, i jo trobo aquest camí, aquest tros de bosc, és, vaja, una troballa i una meravella.
1: Quins són els grans moments d'estrès de la teva feina? Just abans d'alguna entrega o durant promoció intensa, o com?
3: Normalment sol ser quan hi ets pel tros, o sigui, quan estàs escrivint sempre tens moments d'alts i baixos, diguéssim, no? Hi ha, jo què sé, escenes que se t'entravessen, o moments que estàs encallat, bàsicament són aquests moments que, per tant, en vius bastants quan estàs escrivint, i per això et dic que està molt bé tenir-ho aquí a prop, perquè agafes i saps que tenir pots anar, i quan som a l'estiu, per exemple, un altre moment també és anar-te'n a la piscina, nedar, fer uns quants metres i deixar-te una mica envoltar per l'aigua, no? Però, normalment em sol anar bé això, quan estàs més i que veus que no tires ni endavant ni enrere, i que això, que no hi fa allà davant amb la mirada clavada a la pantalla de l'ordinador i plegar veles, deixar-ho, agafar distància, allò, respirar i ja continuaràs, que no té per què ser el cap d'una altra setmana, per exemple, i mentrestant doncs, encetes una altra cosa o et poses en una altra cosa que tinguis mig fer o mig començada. No?
1: Martí Gironell, moltes gràcies. Una setmana més aquí al de Cap a Cap, en Taronja Ràdio, Ràdio Capital i Ràdio Marina. Molt bona tarda, que vagi bé.
3: Gràcies, que vagi bé, Dani. Salut.
1: Adéu. Les 4 i 20, de seguida, tornem i llegirem més respostes dels oients.
0: De Cap a Cap, el radioshow de les tardes de la ràdio.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la parxana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: com voleu que no em serveixi per desconnectar? Venir de tant en tant a fer aquest programa si descobrim música tan fantàstica com aquest Take Me to Church de Hozier. Va, 2 minuts de publicitat i tornem, i de seguida en Joan Coll i les seves collonades.
1: De cap a cap. Yellow sales, yellow sales, yellow sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
2: teu espai. Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva, ens n'encarreguem nosaltres.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. 5a ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
7: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic.

0: 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.
4: Crits encadenats.

0: 972 313 702. El telèfon multiusos del programa.
1: Joan Coll, bona tarda.
2: Bona tarda, Nic Cortés, què tal?
1: Com estàs?
2: Doncs bé, mira, una mica desubicat, perquè clar, les collonades acostumen a venir els dijous, sí. Però avui les farem dimecres aquesta setmana, no passa res.
1: Bueno, jo també he ampliat, perquè jo a aquesta hora solo sé aquí a fer la secció de les notícies.
2: Exacte.
1: I avui em toca fer tot el programa, mira, coses. Abans et vull fer la pregunta del dia que estem fent els oients. Què t'agrada fer per desconnectar quan estàs molt estressat a la feina?
2: Doncs... Mira, he de dir que la feina que tinc tampoc és que sigui molt estressant.
1: Ah, això, molt
2: escolti,
1: bé.
2: Que ho escolti el meu cap.
1: Avisaré també, el cap que et posi més càrrega de feina.
2: No, tampoc cal.
1: Tractaria, no?
2: Però, no sé, m'agrada llegir, m'agrada sortir a caminar, escoltar música. Diria que sobretot escoltar música, el que m'agrada més. O algun podcast així que m'agradi i que em distregui una mica, és el que em va millor per treure tot l'estrès que puc tenir dins el cap, tot i que ja et dic ara que no és massa sovint.
1: Quina música escoltes així per desconnectar?
2: Ostres, de tot. Depèn molt del moment. M'agrada molt el rock, també el rock dels 80-90 m'agrada molt. M'agrada molt el hip-hop també, la música electrònica fins i tot. Escolto, quan dic que escolto de tot, és que escolto de tot.
1: Molt bé.
2: Però bé...
1: Aviam, això de les collonades és un nom molt de Joan Bosch.
2: Exacte, evidentment.
1: Què ens expliques?
2: A veure, jo cada setmana faig un recull de... Al principi li diem les vídeos virals o talls virals a xarxes.
1: Sí.
2: Que, a veure, són més o menys virals. El que passa és que no són d'estricta actualitat. O sigui, poden ser vídeos que es facin fer virals fa anys.
1: Uh-huh.
2: Vull dir, i al final, entre una cosa i una altra, en Joan va dir... No, això són collonades que fas tu. A més, ho va lligar amb el meu cognom, i a Joan Coll.
1: Ah, ara ho entenc.
2: Tot ben lligat per aquí, entre coll, collonades, i va dir, doncs, collonades. Molt i bé. La va batejar així, mira.
1: Alguna vegada amb aquesta secció també em porta, jo crec que per una certa generació, una mica de nostàlgia també, no? Perquè són moments que a vegades tenim guardats en un racó de la memòria i es desperten.
2: Sí, i també t'he de dir que hi ha algunes collonades concretes que a en Joan li fa molta gràcia. Jo ja sé cap on he de tirar. Mm. I que sovint hi ha seccions que només parlo jo perquè ell es posa a riure... o a tossir, o les dues coses, i no només puc parlar això, però bé, ja, això també ja va bé.
1: Doncs de fet, vinga, entrem en Joan, matèria.
2: Exactament, amb en Joan cada setmana intento això, que les collonades o talls virals, com li vulguis dir, tinguin una espècie de fil conductor. Avui, com que el programa el fas tu, té una mica més de serietat,
1: sí.
2: Té un caire més així, més elegant, he decidit fer un tema comú monogràfic d'una persona que jo crec que anirà com anella el dit en aquesta dinàmica de cap a cap d'avui. Avui et porto collonades d'en Kiko Rivera.
1: Kiko Rivera, va, a veure.
2: Sí. Un home elegant, un home seriós, sí. Un home...
1: Abans era en Paquirrin, que va haver un moment que es va deixar de dir Paquirrin i es va passar a dir Kiko Rivera.
2: Exacte, sí, no sé, no més comercial. Comencem, si vols, amb una que jo crec que estaria fora del concurs. De fet, ja la vaig portar fa mesos en aquesta mateixa secció. No m'agrada gaire repetir collonades. De fet, intento no fer-ho, però és que no podia deixar-la dins el calaix, no la podia deixar fora avui, si parlem de Kiko Rivera. Escolta aquesta primera collonada.
3: Me han diagnosticado TDAH y TDA.
4: ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
3: Yo creo que la H.
1: Creo que és la H.
2: Jo crec que és un tall perfecte per definir el que és Kiko Rivera i el que vindrà a partir d'ara, perquè déu-n'hi-do, el nivell, anava a dir, és molt alt o molt baix, depèn
1: ara
2: de com diguis.
1: Les següents són en exclusiva, no? No han sonat mai a l'antena de la ràdio.
2: Com a mínim en aquesta no. No sé en d'altres ràdios si no sé, no, però en aquesta com a mínim no. No sé, Dani, vas molt amb tren, tu?
1: Hi anava en tren, aquí quan vius al Baix Empordà en tren no, però sí. A vegades per anar a Barcelona o el que sigui, o alguna vegada anar a Madrid.
2: L'AVE el toques, entenc?
1: Sí, l'AVE i les seves variants d'alta velocitat low cost, que habitualment són més accessibles.
2: Sí. Doncs, si un dia pel que sigui, hauria de ser molta casualitat, eh? Però pel que sigui et trobes amb en Kiko Rivera o en Paquirrin dins d'un AVE, jo et recomano que canviïs de vagó com a mínim. I si no et creu, si no em creus, escolta el que li va passar un dia en un AVE.
3: Yo me cagué en el AVE, tío. ¿Cómo que te cagaste en el AVE? ¿En el baño? No,
5: con el de alta velocidad salió
3: me,
5: eso.
3: Me cagué en el AVE, coño. Encima, se me descompuso el estómago.
5: Bueno, fue el vagón del silencio.
3: Y me cagué en el AVE, tío.
6: Y tenías ropa, tenías cambio, ¿no? Tenías cambio, ¿no? Como
3: ya, no voy a entrar ya en lo que sucedió. Pero me cagué en el AVE, tío. Me cagué de mayor, ¿eh? No de pequeño.
1: De quan són aquests talls? Perquè també la vida d'en Paquirrin ha sofert una mica dels dibaixos, eh? Entre drogues, amors, després més èxits comercials...
2: Sí, sí, té una relació curiosa també amb els mitjans de comunicació, però és de fa... Aquest és de fa relativament poc. Aquest que vaig veure en... que va anar a un podcast un dia i... Bueno,
1: estem actualitzant la vida d'en Paco Rivera. D'en Quico Rivera.
2: Exactament. Entre, o Paquirrin, si t'agrada més. Vull dir
1: sí,
2: que
1: no, sí, sí.
2: De fet, en el nostre amic Quico, o Paco, Paquirrin, no ha amagat mai que li agrada molt menjar. Li encanta. I de fet, li ve de petit. Quan anava a l'escola i tocava anar a dinar al menjador, es veu que en això, en el tema de menjar, era el millor de la classe, amb molta diferència.
3: Uno de los días más bonitos de mi vida fue cuando me dieron mi primer premio.
6: ¿Pero de qué? ¿De música?
3: De música, sí.
6: Ah, no, que no digo, lo mismo de pequeño en el colegio.
3: No, en el colegio solo probaba comedor.
1: Solo probaba comedor.
3: Es verdad, yo no he sido el único alumno del Colegio San Patricio el cual la cocinera llamaba a mi madre para darle la enhorabuena de que su hijo se lo comía todo.
1: És molt bona. M'agrada molt la capacitat que té de riure's d'ell mateix.
2: Sí, això crec que és cosa que ha anat desenvolupant una mica amb els anys, que al principi és com que s'ofenia més, si els mitjans li estaven molt amunt, molt a sobre i tal, i si la gent veia que és un home, o era un noi justet, però crec que ja li agrada el personatge, sí. Ja sap que la gent li fa gràcia com més curtet sigui, i ja juga amb això, jo crec que sí.
1: Aquí ara ell deia que l'únic alumno que llamaron a su madre para felicitar el que aprobaba comedor, no oblidem que la seva mare és la Isabel Pantoja, eh?
2: Sí, sí, sí. Que crec que de trucades en tenia algunes.
1: Sí, no? Sí, sí.
2: I no
1: sí.
2: Només d'aquesta escola, crec jo.
1: Sí, exacte, mentre posava diners a la bossa.
2: Exacte, exacte.
1: Va, què més?
2: Seguim parlant de menjar i de la relació de Quico Rivera amb el menjar, que ja dic que li encanta, l'enamora. Li agrada tant que ho posa sobre, a dalt de tot, de la seva llista de prioritats vitals. Escolta.
3: Uno de los días más bonitos de mi vida
1: no, espera,
3: fue...
1: No, espera, aquest no, el següent.
3: Cuando me dieron mi
1: moment,
3: primer...
1: Aquest és el que toca.
7: ¿Cuál pones primero? Yo sé, la pregunta estaba siempre, tío. Comer, dormir y follar.
8: Comer primero.
1: Comer primero.
8: No, luego cagar.
7: No había metido yo esa, más.
8: Cagar.
7: Cagar es buena,
8: sí, muy buena. Y, hombre, follar también, evidentemente.
7: Pero a ver, el dormir es buena también.
8: Yo duermo poco, sí, pero comer para mí es lo primero.
7: Sí, yo también la pongo la primera.
8: ¿Una buena comida?
7: Yo comer y dormir todos los días.
1: Doncs, escolta...
8: ¿Cuándo puede?
1: No sé si mai m'hauria imaginat que tindria alguna cosa en comú amb en Quico Rivera, però les dues primeres que ha dit... Són bastant prioritàries, eh? I una ha d'anar acompanyada de l'altra sempre.
2: Home, evidentment. Jo t'he de dir que jo crec que dormir ho posaria també molt amunt, eh? Però bé, és un debat que
1: si vols... Després el d'allò allà, després. Va, què més tenim?
2: A veure, com bé deies, en Quico Rivera és conegut, o era conegut fa uns anys, com a Paquirrin.
1: Sí.
2: Ell no li acabava de fer massa gràcia aquest nom, perquè també sempre ha dit que li deien una mica... Bueno, amb un to més per enriure-se'n d'ell, pobre... Bueno, pobre, no ho és massa pobre, però bé, ja m'entens. És per això que ell proposa una petita variació d'aquest nom de Paquirrin, o d'aquest sobrenom, que ell considera més adient el que és ell ara.
9: ¿Cómo le dicen a Quico Rivera? Bueno, yo creo que casi todo el mundo me conoce como Paquirrin. Nunca me ha molestado que me digan Paquirrin, lo que sí molesta muchas veces es el tono en el que te lo dicen. Però ja con 40 anys, mejor llámame Paquirrón Cola, que me pega.
1: Paquirrón Cola. Clar, passa que amb quin to vols dir Paquirrin, no? Clar, no és un nom professional.
2: Sí, amb un to seriós no sé si se li pot dir Paquirrin. Sí, ja queda de per si aquest sobrenom, no és que sigui massa... Va lligat amb un to, podríem dir, com li dius tu, Dani.
1: Exacte.
2: Per acabar, l'última collonada d'en Quico Rivera o d'en Paquirrón Cola, com diu ell, tornem a parlar de menjar, que és el que ja hem dit que li agrada més de tot el món. Suposo que tu, Dani, hauràs fet algun dinar d'aquells que és mig dinàmic reunió, que serveix per parlar de temes professionals, de negocis...
1: Sí, sí.
2: Doncs això en Quico no li va massa, eh? Ho eliminaria del tot. Escolta els arguments que utilitza ell.
3: Las reuniones no pueden ser comer.
2: Claro.
3: O sea, hay que separar la reunión de comer.
2: Sí, no hay reunión.
3: Pues claro, mi cerebro pues no...
5: Se va a las croquetas.
3: No, en este caso se fue a los pimientos. Porque eran pimientos rellenos de cola de toro.
6: Maravillosos.
3: Que lo llevé el otro día a comer.
6: Es que, claro, no vivimos en una reunión
5: con eso. Olvido,
3: olvido. Y claro, estaba la, el hombre hablándome tal y yo solo hacía mirar los pimientos. El hombre hablándome algo importante y yo miraba los pimientos. Y sentía como el pimiento me llamaba.
6: Sí, sí, sí.
3: Entonces yo pinché el pimiento.
1: Claro, escolta, encara resultarà que tinc més en comú amb en Quico Rivera del que em pensava, eh?
2: Aquesta secció t'ha descol·locat una mica, t'ha preocupat, veig.
1: Em sento molt identificat amb aquest senyor.
3: Me comí cinco, eh? Y quedaba
2: l'último
3: pimiento...
2: Sí, sí, se'ls va menjar tots, els sobresplens de cua de bou.
1: S'ha de dir que el cas de Quico Rivera, vull dir que jo l'admiro, perquè també és un dels grans, acompanyat amb aquest canvi de nom, un dels grans elements del màrqueting musical dels últims anys a Espanya, perquè aquesta cançó, que ha sonat molt, potser aquí en aquestes emissores que emeten aquest programa, no gaire, però segur que a moltíssima gent que esteu sentint el programa us sona això. Tu i jo no som el fas. Aquest és en Quico Rivera i va fer molts diners, segur, amb aquesta... A banda de ser el fill de l'Àngel Pantoja, segur que va fer molts diners amb aquesta cançó. Després la resta ja no han donat tant de sí, però aquesta va petar-ho moltíssim en la seva època, no?
2: Sí, anava a dir, no la posis durant molta estona més.
1: No,
2: un volum molt fort, que si no perdrem oients, i en Joan Bosch, sobretot, sí que tindrà una conversa amb tu quan acabis el programa, si no?
1: De fet, posaré una cançó molt bona per compensar-la quan acabem.
2: Perfecte, Dani, doncs ja ho tindríem, això són les collonades.
1: Vinga, gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Ei, de Quico Rivera, Cyril, amb Stumbling In.
0: De cap a cap, els èxits de la teva vida.

0: de cap a cap.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 5.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Un grup d'alumnes de quart de primària de l'escola Safurcanera ha creat una gimcana familiar per donar a conèixer els principals atractius patrimonials de Blanes i fomentar el turisme familiar al municipi. La proposta, presentada amb el nom de Blanes us espera, estarà disponible gratuïtament a l'oficina de turisme i s'adreça especialment a famílies amb infants entre 5 i 12 anys. Els escolars han participat en tot el procés de creació, des del disseny de les proves fins a l'elaboració del material necessari amb elements fabricats al laboratori tecnològic de l'escola. La gimcana inclou 12 proves per descobrir espais patrimonials i culturals de Blanes mentre les famílies resolen reptes i activitats. I Vidrera celebra els dies 30 i 31 de maig una nova edició de la Festa de les Flors amb activitats culturals, musicals i familiars repartides per diferents espais del municipi. La programació comença dissabte amb la Fira d'Artesania i tallers demostratius al carrer Catalunya, a més d'actuacions musicals i activitats infantils. També s'inaugurarà l'exposició de flors i racons florals a la plaça 1 d'octubre. Entre les propostes del cap de setmana hi haurà trobades de batucades, tallers participatius, tastos de vins, espectacles familiars i concerts. La festa es tanca diumenge amb el lliurament de premis del concurs floral i un concert de la Jove Orquestra de la Selva. Durant tot el cap de setmana també es podran visitar exposicions i treballs decoratius en diversos edificis del municipi. I en clau general, destaquem que els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea han reiterat la voluntat de protegir el sector agroalimentari davant l'impacte del context geopolític internacional. Durant la reunió celebrada aquest dimarts a Brussel·les, la ministra d'Agricultura de Xipre ha advertit que els productors, els consumidors i la seguretat alimentària es troben sota pressió. Els responsables europeus han defensat la necessitat d'impulsar acords comercials justos i han abordat també la situació de les reserves d'emergència. Tant la Comissió Europea com el govern espanyol consideren que els recursos actuals són insuficients i reclamen incrementar-los. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cessarà amb algunes bandes de núvols als puntuals, les temperatures entre els 27 i els 33 graus. Demà dijous, ambient similar, calorós, amb temperatures que segueixen a l'alça. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
5: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.

0: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio.
1: Bona tarda de nou, continueu escoltant el cap a cap a Taronja Ràdio, Ràdio Capital i Ràdio Marina. De seguida ens acompanyarà l'Albert Fort amb la secció Diversiones, però abans recordem la pregunta del dia. Avui us preguntem què feu per desconnectar quan esteu molt estressats a la feina. Què us agrada fer per desconnectar?
0: 972 313 702
1: 972 303 702 Notes de veu, missatges de WhatsApp o fins i tot trucades, si us ve de gust saludar-nos. Anirem llegint algunes de les respostes. Per exemple, la Marta, des de Calella de Palafrugell, ens diu que quan està saturada el que fa és anar pel camí de ronda amb auriculars i música. Diu que necessita una estona sense ningú parlant-li i assegura que arriba a casa molt més tranquil·la. En David, des de Lloret de Mar, ens diu que desconnecto jugant a videojocs amb els amics. Encara que sigui una hora, em serveix per oblidar-me completament de la feina i després dormo molt millor. I la Núria, des de Banyol, ens diu que ell el que li funciona és cuidar plantes i arreglar el jardí. Diu que és gairebé terapèutic. Terapèutic també és escoltar música, com per exemple aquesta One Night in Heaven que arriba de seguida, i ara, en un moment, l'Albert Fort aquí, el de cap a cap.
0: El gironès Pla de l'Estany i Empordà escolta de cap a cap a Taronja Ràdio 94.4.

0: La combinació perfecta.
1: El que passa dia a dia i la millor música.
2: La persona que ens acompanya cada dimecres a aquesta hora, jo personalment l'he entrevistada diverses vegades i ara buscant per l'arxiu de la ràdio he trobat que una de les primeres entrevistes que li vaig fer aquí a la ràdio l'any 2018 va passar això. I per això avui parlem amb el cantant de Diversiones, Albert Fort. Bon dia. Albert Fort, bon dia. Disculpa un segon, que no t'estem escoltant, eh? Ens has de... Ara sí. Tenim problemes amb el telèfon, ara... Tenim problemes amb el telèfon,
3: esperem que no passi el mateix. Albert Fort, bona tarda.
4: Hola, què tal?
3: Doncs no, ja et sentim. Perfecte, no hem tingut problemes avui. Què tal, com estàs?
4: No he tingut problemes. Bé, a tope, amb aquesta calorada que ve. I res, una abraçada a en Joan, que se recuperi aviat i que aviat estigui un altre cop a tope.
2: Sí, està en vies de recuperació, el que passa és que la setmana que ve comença vacances i ara estava tot preocupat perquè la gent es pensarà que ha faltat aquesta setmana i falta durant tot un mes i la gent es pensarà que li ha passat alguna cosa molt més greu. I no, és a dir que ara ja està pràcticament en vies de recuperació i la setmana que ve comença vacances durant un mes per tornar al juliol amb les piles carregadíssimes. Albert, avui estem preguntant a la gent precisament què fa per desconnectar, no? Que quan estàs molt estressat a la feina, què t'agrada fer?
4: Doncs ara sonarà una mica curt, sí, o així, però a Calonge, Palamós, Sant Antoni, tenim la badia de Palamós i és una badia que li diuen la badia del colesterol perquè té un llarg recorregut i m'agrada anar a passejar allà...
2: Moment, perdona, com has dit? La badia de què?
4: Li diuen la badia del colesterol.
2: Però per què del colesterol?
4: Bueno, perquè la gent que... Ja la gent d'una certa... El metge els diu, heu d'anar a caminar. Doncs la gent que té el colesterol una mica a l'aire i han de fer una mica de salut. I hi ha molta gent que camina i així amb toca chondeo li diuen la badia del colesterol.
2: Vull dir que si anessis a fer el canadell... Si anessis a fer el canadell no baixaria tant el colesterol, no?
4: No.
2: I
4: llavors,
2: això és...
4: Aquesta badia, doncs, bueno, doncs, quan cau el vespre, doncs és una zona bastant de relax, de desconnexió, d'agafar aire, de veure el mar, de veure l'horitzó, de veure la posta de sol. Bueno, és un lloc que a mi m'agrada bastant i que utilitzo com a teràpia de tant en tant.
2: Molt bé. Doncs ens l'apuntem. És que al final, totes les respostes que ens estan donant crec que s'aplicarien a moltíssima gent. I aquesta és evident, la badia de Palamós és fantàstica. Cada dia amb tu, cada setmana, repassem un clàssic, una d'aquelles cançons que t'agraden i que sovint ens acaben encantant a tots. Avui de què parlem?
4: Avui parlarem, però abans deixa'm dir que aquest cap de setmana
2: sí?
4: Muntem la Viver Rural, que és una cosa molt loca que fem a Can Casa d'Allà, a Serra d'Aró, on la gent ve disfressada de granger i grangera, la gent arriba amb tractors, tothom va disfressat amb camises de quadros i barret de palla, i bueno, que convidem, queden molt poquetes entrades, però que si algú encara s'hi vol apuntar, que cada setmana, cada dos anys fem la Viver Rural, i res, que cada setmana toca liar-lo.
2: Precisament, el cap de setmana passat, Albert, amb uns amics estàvem parlant que ens pensàvem que ja havia estat i que no arribàvem a temps. Per tant, ens acabes de donar una molt bona notícia. És aquest cap de setmana i encara queden entrades.
4: Queden entradetes, però no gaires, eh? O sigui que si us ho heu d'arribar a pensar, no espereu a divendres. Si ho podeu fer entre avui i demà, doncs, perquè s'estan esgotant, quedaven ahir 200 entrades només, llavors, res, últim sprint i a tope i moltes ganes. És una festa que fem a quarts de vuit del vespre, quan es pon el sol, a l'Empordà, farà caloreta, arriba l'estiu... Pinta molt bé.
2: I pel que m'han dit, s'hi menja molt i bé, també, no?
4: Se menja molt i bé. El dinar sí que la gent que vol anar a dinar ja està tot... No queda gaire de pagès dir sold out, però bueno, va, diguem. Sold out, ja té totes les taules cobertes, ja el tema menjar, doncs... Sí que després allà hi haurà futracs a la tarda, però a l'hora que és el dinar, les 300 persones que donaran de dinar i que dinarem i ens posarem... allò, les botes per poder entomar tota la tarda, doncs ja està ple.
2: I després...
4: Digues.
2: No, que anava a dir que després no. anem a fer la badia del colesterol, també.
4: I llavors, clar, després el diumenge, badia del colesterol, tota la setmana per fer-ho baixar tot. Però bueno, també en el concert, si fa caloreta, també ja suarem i ho farem
2: també,
4: baixar tot.
2: També. Va, anem amb la música que ens portes aquesta setmana.
4: avui porto una cançó perquè, com que veig que en Joan necessita una mica com parar i una mica d'aire, doncs vaig pensar, mira, aquesta cançó de Pedro Marín que es diu Aire, un tema dels 80, d'aquest cantant que va fer dos o tres hits, que la gent que tenim una edat la recordem i que sonen les sonen al repertori de Diversiones des de fa molts anys i que segur que molts dels oients la recordaran, una cançó bastant radiofònica en aquell estiu dels 80.
2: I que també pot servir-nos també per desconnectar, no?, en moments de molt d'estrès que tenim al cap.
4: Ho hem lligat tot, tio! Ho hem lligat tot,
2: clar,
4: veus?
2: Clar,
4: sense saber-ho, ho hem lligat tot. Doncs aire per desconnectar.
2: Vinga, Albert, gràcies. Ens quedem escoltant en Pedro Marín.
4: Vinga, va,
2: vinga, adéu, bona tarda. Adéu.

0: De cap a cap.
1: Ràdio Marina.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
6: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
7: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
8: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
7: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
8: Oh.
7: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
9: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
7: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
8: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
10: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
11: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
12: Una iniciativa de Vitaldent.
13: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
1: Radio Marina.

0: Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
1: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
2: Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio Marina.
3: Encadenats.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: La policia local de Malgrat de Mar i els Mossos d'Esquadra han col·laborat en una operació que ha acabat amb dues persones detingudes per una plantació de marihuana al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. Durant l'actuació policial es va localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus equipades per al cultiu interior amb ventiladors i sistemes d'il·luminació. La investigació es va iniciar després de detectar un consum elèctric excessiu. Els arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric i van quedar en llibertat després de declarar davant la policia. I Calella ha obert les inscripcions per a la tercera edició del concurs de pintura ràpida Francesc Oliver i Fradera, que se celebrarà el 13 de juny, coincidint amb la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. El certamen inclourà una categoria general i una altra reservada a artistes locals. Les obres hauran d'estar inspirades en espais urbans o naturals del municipi. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar fins a l'11 de juny. Els primers premis de cada categoria estan dotats amb 450 euros. Les obres participants es podran veure posteriorment en una exposició a l'Ajuntament Vell. I en clau general destaquem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha entrat aquest dimecres a la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez, segons ha confirmat l'ACN de fonts de l'operatiu i també de l'Audiència Nacional. Les mateixes fonts apunten que l'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous segueix l'ambient assolellat i calorós amb temperatures que segueixen pujant i se situen entre els 30 i els 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.

0: hagués de triar una sintonia de les que sonen en tota la tarda, aquí és aquesta. Possiblement millor que algunes de les cançons que sonen, també. Les 6 i 4 minuts, dimecres 27 de maig, continueu escoltant el de Cap a Cap a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i Ràdio Marina. Encara tenim molta tarda per davant. De seguida ens acompanyarà en Carles Ayats. Però abans tornem a recordar la pregunta del dia. Avui us pregunteu què feu quan esteu molt estressats a la feina, què us agrada fer per desconnectar. Les vies de participació us les sabeu, oi?
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: 972 313 702. També ens podeu trucar en directe i durant tota la tarda anirem recollint les vostres respostes. Per exemple, la d'en Jordi, des de Sant Feliu de Guíxols, que ens diu que quan arriba molt carregat de feina, agafa el cotxe, espero que sigui un cotxe elèctric, perquè si no va contaminant només per desconnectar, i surt a voltar sense destí, sense destí gaire concret. Diu que conduir una estona amb música li serveix per ordenar el cap i assegura que moltes vegades torna amb les idees molt clares. Era broma, vull dir que ja ho entenc i m'aplico a mi mateix i el meu cotxe no és elèctric. La Clara, des de Malgrat de Mar, ens explica que ella desconnecta mirant sèries i fent ganxet al sofà. Diu que necessita fer alguna cosa tranquil·la després de tot el dia atenent gent i que és el seu moment preferit del dia. I en Pep, des d'Olot, ens ha escrit que el que més em funciona és anar a córrer per la muntanya. Necessito cansar-me físicament per deixar de donar voltes a les coses. Després dormo com un tronc. Ara de seguida en Carles Ayats, que ens portarà una mica el repàs de què tenim aquest cap de setmana a l'Alt Empordà, i també em sembla que cap al final del programa ens trucarà la aquesta, com es diu, aquesta senyora. Bueno, després en parlem. Vinga, més música. No està mal.
1: De cap a cap, visca.

0: De cap a cap, visca la tarda. Carles Ayats.
1: Carles Ayats, bona tarda.
2: Molt bona tarda des de la capital, l'Empordà, i la veritat és que és bona i calorosa tarda, també.
1: Molt extremadíssimament calorosa. Tinc calor aquí a l'estudi, que tenim l'aire condicionat posat. Imagina't.
2: Sí, sí, jo crec que aquests dies són tots molt d'aire condicionat i després també de refredats,
1: digue-m'ho a mi,
2: de febrades, com alguns companys. Sí, sí,
1: porto, sol passar aquests dies, porto ja ho saps. Tota la setmana refredadíssim, mal de coll. Entre aquest malestar i la calor que fa, sento com si tingués una grip a sobre, que no la tinc.
2: Bé, la sort és que estem molt a prop de la costa o de la muntanya, o sigui que ens anem a donar un tomb després. Allò que deies, no?, per desestressar-nos, sí, per treure'ns la calor del damunt, doncs sortim a donar una volta i el que faig jo per desestressar-me és escoltar música. Per tant, us escolto molt.
1: Gràcies, gràcies. Deies... que Figueres que fa més calor o la tramuntana, el vent de nord...
2: No, em fa. Pensa que Figueres fa molta calor i a prop de la costa, habitualment, quan a Figueres fa calor, a la costa tens 1 o 2 graus menys, per la qual cosa s'agraeix. Sí,
1: una mica
2: sí,
1: com
2: sí,
1: la Bisbal.
2: Inferior la temperatura.
1: La Bisbal sí, sí. Sempre notes una mica més de calor. Després, a l'hivern, notes més la fred.
2: Sí, això és el que sol passar, però bé, a Figueres passen també moltes coses, si vols te n'explico algunes.
1: A banda de fer calor, no? Com ens podem, refrescar, potser no és la paraula, però alliberar la ment amb activitats culturals
2: sí,
1: i lúdiques aquesta
2: setmana. I ja sales d'actes que tenen molt bon aire condicionat, sí, cosa que us recomano. Per tant, anem a fer un repàs ràpid en aquesta agenda, que comença avui mateix a Figueres, on, si us agraden els monstres en el món de l'art, avui se'n fa una conferència al Museu de l'Empordà. Demà dijous, una altra activitat cultural a la Casa Natal de Salvador Dalí, on es presenta el catàleg de l'exposició Un somni oriental, que és una mostra que està dedicada a un paravent que Salvador Dalí va pintar de molt jovenet. Després, també, bon aire condicionat, sol haver-hi a l'Auditori dels Caputxins, on divendres i dissabte la funciona al teatre i representa l'entrevista antològica. Activitats diverses, doncs mira, dissabte, a la Fira de la Gent Gran a Figueres, hi ha una festa transfronterera de la cervesa artesana per refrescar-nos, ben fresqueta, a Vilafant. I a Cadaqués, que també en saben molt d'això, doncs el Primavera Rock. I si et sembla, doncs diumenge ja acabem a Cadaqués perquè s'inaugura, amb una visita oberta al públic, la Ruta Dalí, que no deixa de ser una visita guiada que ressegueix els espais del poble que estan vinculats a la vida i a l'obra de Salvador Dalí i que dona continuïtat a la ruta inaugurada l'any 21 a Figueres i que està impulsada per amics dels Museus Dalí amb el suport de la Fundació Dalí i els respectius ajuntaments.
1: Venen mesos forts de cultura i d'activitat cultural a les comarques de Girona, amb festivals, nits d'estiu, grups de sempre, noms nous, tindrem música per triar i remenar, i crec que avui portes un grup que també està rondant, no?, aquests dies?
2: Sí, sí, mira, és una banda que continua de gira, tot i que aquest any no passaran per aquí. Parlem d'un grup que encara puja als escenaris més de 40 anys després del seu gran èxit, que és la cançó que avui escoltarem. Es diuen The Human League i aquest any comparteixen gira ull amb altres dos mites dels 80. Són els Soft Cell i l'Alison Moyet.
1: Més de 40 anys i encara rodant, això vol dir alguna cosa?
2: Home, sobretot perquè el seu gran èxit és una cançó que el cantant, imagina't tu, la que ha estat la cançó més sonada del grup, ell no la volia publicar com a single, deia que la cosa era com massa comercial.
1: Quina és aquesta?
2: La que escoltarem ara, el Don't You Want Me Baby, una cançó que barreja sintetitzadors, una història de desamor i una frase impossible de no cantar.
1: Boníssima, boníssima.
2: I tant, i tant. Mira, aquest Don't You Want Me Baby es va publicar l'any 81, formava part de l'àlbum Dare, va ser número 1 al Regne Unit, durant 5 setmanes va estar allà al capdamunt, i després també va arribar al número 1 dels Estats Units.
1: Déu-n'hi-do, per una cançó que no volien publicar, no?
2: Sí, imagina't tu, aquesta precisament és la gràcia de la cançó per la qual cosa avui també l'hem escollida, no? Philip O'Kay, el cantant, pensava que la cosa era, com et deia, massa comercial, com massa pop, però el públic hi va veure una altra cosa, perquè és una cançó directa, moderna, i amb una història que, a més, enganxa de seguida.
1: Perquè en aquell moment el grup venia d'un moment complicat, no?
2: Home, imagina't, el grup original s'havia trencat. Havien marxat el Martin Ward i el Ian Craig, que més tard formarien una altra banda clau també d'aquesta època, els Heaven 17, i l'OK va decidir que havia de reconstruir la banda gairebé de zero.
1: I com s'ho va fer?
2: Mira, doncs ballant en una discoteca, eh? Va anar a Sheffield, allà hi havia una discoteca, i va trobar l'associant Sally i la Joan Hathaway, que no eren cantants professionals, però bé, aportaven imatge, presència, naturalitat, i en aquesta cançó, a més, la Susan va demostrar que la tria era correcta i que ha estat una peça clau per al grup.
1: Ah, perquè no només fa de corista aquí, no?
2: No, mira, a Don't You Want Me és una discussió. Primer canta ell, li diu que la va descobrir en un còctel bar, que la va ajudar, que la va fer arribar on és... Saps allò que li posa tot molt maco?
1: Sí, no, allò que es diu tant i que a vegades, no, sense mi no series ningú.
2: Exacte. Però llavors ella, posant-hi galta i dient les coses com s'han de dir, li diu, sí, hi vares a ser, però jo també tenia el meu camí i ara no em quedaré atrapada amb la teva versió de la història.
1: Clar, llegit així, la fa més interessant encara aquesta cançó.
2: Sí, sí. I a més, de tot això en surt aquella tornada tan enganxosa que darrere hi ha una història de control, d'orgull ferit, d'independència. Ell la vol retenir, ella ja ha marxat... Una història que encara és molt actual, si t'hi fixes.
1: I també hi ajuda molt el videoclip de la cançó.
2: Exacte, aquella era l'època dels videoclips. Darrere d'aquest videoclip hi ha l'Steve Barron, que després faria els vídeos, per exemple, del Billie Jean de Michael Jackson o el Take On Me d'Aha. I mira si aquella cultura del videoclip era important llavors i encara continua viva, que hem de recordar que, per exemple, el Billie Jean ha tornat a ser número 1 del Billboard Global 200, més de 43 anys després, pesa per una pel·lícula que crec que et va agradar prou, eh? El Michael.
1: Sí, veig que estàs atent a la meva secció també, eh? Sí, a mi m'agrada.
2: No sé és si que quan estic estressat, escolto la ràdio.
1: Ah, molt bé. tu l'has vist?
2: Sí, l'he vista, crec que és recomanable, és un gran videoclip i estic pendent de si fan la segona part, veure què em passarà de tot plegat.
1: Clar, tot això ens demostra que els 80 continuen molt presents, també amb els de Human League de gira.
2: Sí, i senyal que algunes cançons no només tenen èxit, sinó que ens queden gravades a la memòria.
1: Doncs escoltem-la, no? De Human League.
2: Vinga, som-hi.
1: 1981, Don't You Want Me, Baby... aquesta entrada, aquests segons d'entrada que ja ens situen. Carles Ayats, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu. Bona i calorosa tarda. Adéu.

0: de cap a cap.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
3: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
5: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
6: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
7: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
8: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
9: Et busco i t'aviso.
10: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Esmeralda.
1: Bones tardes.
0: Bones tardes.
1: Escolta, m'ho tens aquell Vallarcàs d'aquell que fa el programa normalment?
0: Aquell ha agafat uns dies de vacances.
1: Ah. Mm. Bueno, però és viu, no?
0: És viu, és viu, és viu i sí, sí. I amb perspectives de viure molts i molts anys.
1: Oh, bueno, molts i molts anys. No sé pas, perquè l'edat que té aquell home, aquell tampoc és pas jove, eh? No, com, molts i molts no sé si n'hi queden.
0: Com
1: però
0: la,
1: bueno,
0: com
1: però
0: la
1: bueno,
0: sap vostè?
1: Això, no, no, no, que com, i l'has fet, tu.
0: Com la sap vostè, l'edat d'en Joan? És molt jove, en Joan.
1: Collons, perquè un dia vaig venir a veure i mos van conèixer.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: Ja sé l'edat que té, la faixa que fa, i ja ho sé tot d'aquesta ara.
0: Molt bé, molt bé. Què, que, on és avui? No, no és, anava a dir l'Esmeralda des d'Esclanyà, sempre ens visita aquesta hora cada dimecres, però veig que...
1: No, sóc a l'Alto Valdent. Hem anat a Marc un rato, perquè amb aquesta calor, me sentia renegar i mare, anem, doncs vinga, va, anem a fer un passeig a Marc.
0: On ha anat?
1: I hem anat un rato a Marc, hem anat un rato a la platja de Pals, i ara estem tornant cap a casa.
0: És la seva platja de referència, la de Pals?
1: Bueno, és la que va més bé, perquè avui sempre hi ha puestos, sempre s'hi aparca, no està ple de turistes i no són aquestes plages petites que me cago en per posar la tovallola i has de demanar permís. Has de posar com a coc massa a la carnisseria a comprar 100 grans de pernil dolç, que has de demanar un bru.
0: Avui tenim una pregunta que no sé si s'aplica gaire a la seva feina. Avui preguntem als oients què fan per desestressar-se quan estan molt nerviosos o estressats amb la feina. Vostè té gaire estrès?
1: Home, a veure, estrès. Tothom en té, d'estrès. Clar, jo tinc bestiar i el bestiar no té horaris, ni festes, ni fetges assenyalades. I jo, guaita, saps què faig per relaxar-me? Jo faig teràpia. Faig teràpia amb la Hilda i la Morena.
0: Com, aviam?
1: Que jo faig teràpia a casa amb la Hilda i la Morena, que són un parell de vaques frisones que tenim. Són les més veteranes. I com que ja no donen llet... Abans no acabi de la parrilla en forma d'entrecot, doncs, veïta, fem una mica de teràpia. Els apentero, els arreto, els avallo, els hi parlo, tant a la Hilda com a la Morena, pobretes. Ah. I, veïta, i qualsevol dia hauré de deixar d'anar a teràpia, perquè, veïta, en comptes de tenir el corral, els entendré el plat, tant amb una com a l'altra.
0: És una bona teràpia, també, no?, un entrecot.
1: Oh, sí, esclar, veïta, fet a la brasa, el que passa que jo els he deixat... Els he deixat temps que es vagi pastant una mica la carn. Però, bueno, no vull pas dir-ho gaire fort, que si per un d'aquelles m'entenguessin, marxaria corrents.
0: Què els hi diu a les vaques?
1: Sí, què vols que els hi digui? Me'ls quedo mirant i a vegades... a més, la Hilda especialment té uns ulls que a vegades sembla que te vulgui dir una cosa i me'ls quedo mirant i dic, ai, la mare que em va arribar per aquí, que ens havia de veure, jo amb 95 anys i tu amb 15, perquè ja en té 15, eh? que mos haguem de veure així i penso si sabessis el d'allò és la fi que t'espera.
0: Perquè si què creu que li diria a la Hilda si pogués parlar?
1: La Hilda què em diria si pogués parlar? Home, potser et diria apreta-me més la meta com me treguis llet que no surt gaire res. I com que els hi deu fer pessigoles, perquè a vegades me fa la sensació que quan els hi foto la d'allò, la màquina de bullir, a vegades me fa l'efecte que els agrada, perquè fa l'efecte que riuen, tu. Però, bueno, això ja és una cosa meva, eh? Però esclar, a qui no li agrada que li toquin les pilingongues?
0: Però muny amb màquina, vostè. O de tant
1: home,
0: en tant.
1: Home, sí, esclar, que et penses que sóc l'avi de la Heidi o què?
0: Sí, podria esclar, ser. Que sí. Home, quantes...
1: Sí, home, i tant.
0: Quantes en té?
1: De què, de vaques?
0: De vaques.
1: 27.
0: Home, ja donaria per anar-ho fent manualment.
1: Home, manualment, tu saps com acabes? Cada vaca té 6 metes, eh? Ara, compte, a dues mans són 3... Ai, anava a dir 3 mamades, no, boig. Són 3 d'allò, 3 munyides per vaca, per 27 vaques, fes el compte... Que, escolta, ja sóc veia jo, home, no, però hi ha màquines, agafen la llet, la pastaurien, després la foten a la cantina i xim-pum. I ja està, i un cop has sortit d'allà de la cantina, hasta si es volgués ja es podria arribar a veure aquella llet. Però esclar, si ho has de fer mà... Però sí que és veritat que quan els hi apretes una mica la meta, sempre fa una mica de gràcia a les mans i la vaca sembla que riu.
0: Creu que han tingut bones...
1: A vegades dius, en comptes de dir mu, mu, mu, sembla que hagi de dir més, més, més.
0: Han tingut bona vida, les seves vaques? aquest,
1: la Hilda, oi, nena, això ho hem de preguntar amb elles. Vull dir, vosaltres de que la ràdio que parleu tant i feu tantes notícies, tantes coses, veniu un dia, veniu un dia i els envieu d'entrevistar-los.
0: Una cosa dirien, almenys ens podríem entendre amb gestos, si no.
1: Sí, exacte, sí, llengua de signes, sí, llengua de signes, exacte, sí, sí, no en tinc cap de sorda, però.
0: Sap què faré ara quan acabi el programa, que ens queda quart d'hora?
1: Tu un got de llet?
0: No, aniré al cine. Allà a Plaça d'Aro.
1: Al cine?
0: Fa gaire temps que no hi ha anat vostè al cine?
1: Ui, maiac. Ja m'ho va preguntar una vegada aquell altre, i ja li vaig dir que jo al cine, l'última vegada que vaig anar, encara hi havia pianistes a dins la sala. Encara posaven cartellets.
0: Ah, doncs encara... És que la meva àvia sempre quan li pregunto em diu no, jo no hi he anat des que es va estrenar Titanic. Pues lo seu encara va més enrere.
1: Ui, jo poc em recordo. Jo em penso que l'última vegada que vaig al cine vaig a veure La ciutat no és per a mi, d'aquella Fernando Esteso i en Pajares, que encara feien aquelles pel·lícules en el cine en aquella època. Poc he tornat més al cine. Una vegada vam anar a Perpinyà a veure L'último tango en París, amb en Marlon Brando, i aquest mestruç del meu home, escolta, anava calent com una teia, i jo amb el cap girat tot el rato, perquè aquella pel·lícula era berra, berra, berra. Ara no me'n recordo si aquesta va ser l'última vegada o la d'en Pajares i l'Esteso. Quan... No, d'en Pajares no, d'en Paco Martín de Sòria.
0: L'Esteso, quan s'hi posava, no actuava malament, no?
1: Bueno, no ho sé, a veure, totes aquelles pel·lícules espanyoles d'aquella època, totes anaven de lo mateix, eh? De sueques amb el pits en l'aire, i d'aquests dos corrent-los i darrere, i a veure si se'n podien fer alguna, i això sí, sempre que no quedi, sempre enganyant a la dona. Enganyant-la, per no dir que rodejant-la, per això perquè no es veia, però ja en aquella època és el que s'estilava.
0: Molt bé, Esmeralda, què? Alguna cosa més a dir?
1: No, res, escolta'm, doncs res, gràcies, i que quan aquest acabi les vacances que torni, sí. Ja està. No, ara... Per què vols que fa vacances a l'estiu com tothom?
0: No, perquè ell té la teoria que com que hi ha molta gent a l'estiu aquí, l'escoltarà molta més gent el juliol que l'agost. O sigui que el juny.
1: Compte, m'he escoltat que deu tenir un puto duro i jo pensava, oita, no me'n vaig de viatge que és més car i me quedo a la ràdio que tinc aire condicionat. Deu anar per aquí.
0: Aire condicionat, però no sé si va gaire bé, perquè avui estic passant una calor. Ara aniria a la plaça.
1: Ah, bueno, noi, heu de pagar el llum, doncs, heu de pagar el llum.
0: Sí, sí, sí. Esmeralda, va, m'agrada molt parlar amb vostè, eh? Anem a una ràtio...
1: No me diguis pas de vostè, sisplau.
0: Jo, a la gent gran, que no és la meva àvia, jo els tracto de vostè.
1: Doncs a la teva àvia és la primera que l'hauries de tractar de vostè. I a mi, que sóc foraster, no m'és igual, home, tant me carda.
0: No, això és veritat. El meu pare la tracta de vostè, però això ja s'ha perdut totalment.
1: Bueno, sisplau, com tot el bo.
0: Esmeralda, va.
1: Bueno, en fi.
0: Vagi bé.
1: Doncs apa, acabi d'anar bé la tarda, eh?
0: Vinga,
1: adéu.
0: Va.
2: De cap a cap. La combinació perfecta. El que passa dia a dia i la millor música.

0: De cap a cap. Èxits encadenats.
1: Vinga, va, com dèieu aquell, fotem el camp fins aquí el de cap a cap, a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i Ràdio Marina. Tornem demà. Demà farà el programa en Joan Coll. S'estrena aquí el de cap a cap. Va, vagi bé, bona tarda i bona nit.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi. La iniciativa dona continuïtat a la campanya Diguin el que diguin, Som molt de Lloret. Impulsada els darrers anys i torna a apostar per veïns i veïnes del municipi com a ambaixadors de la destinació. La campanya posa en valor els atractius paisatgístics, culturals, gastronòmics i de lleure de Lloret de Mar i es difondrà a través de la ràdio, televisió i format digital. Segons l'alcalde Adrià Lamelas, la iniciativa busca reforçar el vincle emocional entre la ciutadania, el territori i els visitants. El centre d'acollida d'animals de la selva situat a Tossa ha registrat una disminució global d'entrades d'animals durant el darrer any, passant dels 744 a 644. Són xifres corresponents a la memòria del centre del 2025 presentades aquesta setmana. D'aquestes també destaca l'èxit en el retorn als domicilis, situant-se en un 55% les recuperacions dels gossos pels seus propietaris. A més, el centre també ha propiciat que 236 animals siguin adoptats per noves famílies. En la memòria d'activitats també s'especifica que Vidreres, Maçanet de la Selva i Lloret continuen sent les localitats amb més activitat, representant gairebé el 50% de la totalitat, tot i que la comarca de la Selva apuntant a estar protagonitzant una tendència a la baixa. Des del cas han informat, a més, que l'Ajuntament de Tossa oferirà 500 metres quadrats nous a l'entitat per a petits d'esbarjo. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació ha proposat un nou complement salarial lineal per a tot el professorat amb els 78,6 milions d'euros previstos inicialment per a complements de càrrecs específics. Segons els sindicats, l'increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que Educació assegura que la xifra no arriba als 40. El Departament també s'ha mostrat disposat a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar durant les retallades. Les propostes s'han plantejat en una nova reunió de la mesa sectorial celebrada ahir, vigília de la vaga convocada a Catalunya. Tot i que la trobada ha acabat sense acord, sindicats i administració asseguren que han acostat posicions i que les negociacions continuaran avui a la tarda. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè, tot i el pas d'alguns núvols alts al llarg del dia. Les temperatures màximes segueixen a l'alça i se situen entre els 27 a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
2: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
3: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
4: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
5: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
2: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: La Masia Tordera.
5: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
6: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
7: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat. No penso tornar.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Com?
3: Cui, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel & Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Va, vinga, selfie!
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home!
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Al Matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
7: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
8: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
9: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus
6: moltes coses. 20
11: d'abril de 90. I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
7: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
12: 90
7: de cames, quilòmetres, eh?
12: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnier.
14: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Ah, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
6: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un grup d'alumnes de quart de primària de l'escola Safurcanera ha creat una gimcana familiar per donar a conèixer els principals atractius patrimonials de Blanes i fomentar el turisme familiar al municipi. La proposta, presentada amb el nom de Blanes Us Espera, estarà disponible gratuïtament a l'oficina de turisme i s'adreça especialment a famílies amb infants entre 5 i 12 anys. Els escolars han participat en tot el procés de creació, des del disseny de les proves fins a l'elaboració del material necessari amb elements fabricats al laboratori tecnològic de l'escola. La gimcana inclou 12 proves per descobrir espais patrimonials i culturals de Blanes mentre les famílies resolen reptes i activitats. I Vidreres celebra els dies 30 i 31 de maig una nova edició de la Festa de les Flors amb activitats culturals, musicals i familiars repartides per diferents espais del municipi. La programació comença dissabte amb la Fira d'Artesania i tallers demostratius al carrer Catalunya, a més d'actuacions musicals i activitats infantils. També s'inaugurarà l'exposició de flors i racons florals a la plaça 1 d'octubre. Entre les propostes del cap de setmana hi haurà trobades a batucades, tallers participatius, tastos de vins, espectacles familiars i concerts. La festa es tanca diumenge amb el lliurament de premis del concurs floral i un concert de la Jove Orquestra de la Selva. Durant tot el cap de setmana també es podran visitar exposicions i treballs decoratius en diversos edificis del municipi. I en clau general destaquem que els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea han reiterat la voluntat de protegir el sector agroalimentari davant l'impacte del context geopolític internacional. Durant la reunió celebrada aquest dimarts a Brussel·les, la ministra d'Agricultura de Xipre ha advertit que els productors, els consumidors i la seguretat alimentària es troben sota pressió. Els responsables europeus han defensat la necessitat d'impulsar acords comercials justos i han abordat també la situació de les reserves d'emergència. Tant la Comissió Europea com el govern espanyol consideren que els recursos actuals són insuficients i reclamen incrementar-los. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cessarem algunes bandes de núvols als puntuals, les temperatures entre els 27 i els 33 graus. Demà dijous, ambient similar, calorós, amb temperatures que segueixen a l'alça. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
2: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
3: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
4: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
5: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: Com la pizza del pomodoro.
7: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: A Lloret Pizzeria
5: i Pomodoro.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
9: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
8: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
9: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Vine a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
0: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
7: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giridets.
8: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Andalusia i de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo, llata de vedella 15,50 euros al quilo, xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo, aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Malgrat de Mar i els Mossos d'Esquadra han col·laborat en una operació que ha acabat amb dues persones detingudes per una plantació de marihuana al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. Durant l'actuació policial es va localitzar més de 400 plantes de marihuana en dues naus equipades per al cultiu interior amb ventiladors i sistemes d'il·luminació. La investigació es va iniciar després de detectar un consum elèctric excessiu. Els arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric i van quedar en llibertat després de declarar davant la policia. I Calella ha obert les inscripcions per a la tercera edició del concurs de pintura ràpida Francesc Oliver i Fradera, que se celebrarà el 13 de juny coincidint amb la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. El certamen inclourà una categoria general i una altra reservada a artistes locals. Les obres hauran d'estar inspirades en espais urbans o naturals del municipi. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar fins a l'11 de juny. Els primers premis de cada categoria estan dotats amb 450 euros. Les obres participants es podran veure posteriorment en una exposició a l'Ajuntament Vell. I en clau general destaquem que la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat aquest dimecres a la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez, segons ha confirmat l'ACN de fonts de l'operatiu i també de l'Audiència Nacional. Les mateixes fonts apunten que l'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous segueix l'ambient assolellat i calorós amb temperatures que segueixen pujant i se situen entre els 30 i els 36 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
8: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.